Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Yo no sé si gano o si pierdo o si empato en tus cuentas. Yo no sé si restas porque restas cuando...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Ens mirem, hi ha tantes coses a parlar, però decidim callar. I el que passa a partir d'ara es fa difícil d'explicar.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

de la mà. Ses oles, m'acompanyen. Com espantes temporal. Un illot al meu davant. Una melodia en el cap. Et ser, platja petita. Et ser.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espates temporal. Un illot al meu davant. Una melodia en el cap. Et ser, platja petita. Et ser, ja tinc que trobar.

0: Salud.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.
1: Ja, Julio Volpio.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: radiosa. Senset.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: que ho som des a vegades quan no veig que vora meu ai tens les coses més guapes.
1: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: P3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 16 de juliol. Aquesta matinada ha arribat al port de Palma l'Al-Andalus Express i a bord hi anaven els primers camions carregats de residus d'Eivissa que seran incinerats a la planta de Sant Reus. Comença així el pla pilot acordat entre els Consells de Mallorca i el de l'Illa Pitiusa. L'objectiu és allargar una mica més la vida útil de l'abocador de Canaputxa, que ja arriba al límit de la seva capacitat. Tot això després d'una jornada, ahir marcada per l'incertesa, Capitania Marítima va immobilitzar durant unes hores el vaixell de Baleària, considerava que hi havia perill de contaminació a la mà. Finalment, però, va poder sortir, ho va fer més tard, quan es va considerar que aquestes deficiències ja s'havien solucionat. Tot d'un ho ampliam, abans, però, repassam els titulars del dia. Som activistes no terroristes, és la veu de desenes de manifestants convocats per Menys Turisme, Més Vida. Ahir es van concentrar davant els jutjats de la Via d'Alemanya per protestar contra la detenció de dues joves per fer pintades a immobiliàries de Santa Maria.
2: Aquestes dues joves varen quedar en llibertat després d'haver passat a disposició judicial. La plataforma denuncia que les detencions són desmesurades i que hi ha una creixent onada criminalitzadora.
1: Les tasques d'extinció d'un incendi ahir a una casa de Llucmajor es van complicar per l'acumulació d'objectes dins de l'immoble.
2: El foc es va iniciar ahir, no hi va haver ferits, però sí que es varen haver de desallotjar tres habitatges dels voltants.
1: I atenció, perquè a partir de demà, les persones de fins a 40 anys i residents a les illes podran començar a demanar la nova ajuda pública de 10.000 euros per a la compra d'un primer habitatge.
2: El govern disposa d'un pressupost de 6 milions d'euros per a aquesta línia de subvencions, que per primera vegada està dotada amb fons propis. Es preveu que hi hagi uns 600 beneficiats. El conseller és José Luis Mateo.
3: Por supuesto, vuelvo a repetir que es un paso más y seguimos dando pasos y vemos que finalmente las ayudas pues son bien recibidas y que podemos, pues desde luego, se estudia desde el gobierno la posibilidad de una posible ampliación.
2: L'Agrupació Balear de Serveis Immobiliaris celebra la mesura, tot i que diu que no basta per fer front a la crisi d'habitatge actual.
1: I precisament l'accés a l'habitatge va marcar ahir el debat de política general d'Eivissa, que es va centrar en la primera jornada en aquesta qüestió i també en la contenció turística.
2: L'equip de govern del Partit Popular va defensar les polítiques de contenció per ordenar el creixement d'Eivissa. L'oposició, en canvi, acusa Vicent Marí de deixar la illa pitjor del que la va trobar, amb més pobresa i amb una crisi habitacional més greu.
1: El Consell Insular de Menorca ha incorporat aquest mes de juliol una embarcació pròpia per al servei de vigilància de la Posidònia que coordina el govern.
2: Que té base al port de Fornells, reforça durant l'estiu les tasques d'informació i assessorament als navegants a fi d'evitar que les àncores caiguin damunt les praderies de Posidònia.
1: I finalment, Espanya-Argentina serà la final del Mundial del 2026 a Nova York. Gavi Fortesa, bon dia.
4: Bon dia. La selecció argentina, amb remuntada final, va superar per 2-1 Anglaterra a la segona semifinal mundialista. Diumenge, Espanya i Argentina disputaran una final inèdita, partit que serà oferit en directe per IB3 Ràdio. D'altra banda, el Mallorca presentarà avui els 4 fitxatges d'aquest estiu: Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Abubacar Soumaró i Cito Lobumbo.
1: I pel que fa al temps, les Balears es trobaran avui en avís taronja per altes temperatures a bona part de Mallorca, groc a la resta. Coneguem ara la previsió per les pròximes hores. Pedro Roger, bon dia.
5: Bon dia. Avui ens espera una jornada molt calorosa a tot l'arxipèlag. Esperem que els valors més elevats en el termòmetre es donin a Mallorca, on la màxima girarà entre els 38 i els 41 graus aproximadament, tot i que es podria superar puntualment aquesta xifra. D'altra banda, a les Pitiuses serà al nord d'Eivissa on el termòmetre es pugui enfilar més. Aquí podrà girar aproximadament entre els 37 i els 39 graus, mentre que Menorca serà a l'interior de l'illa on farà més calor, amb una màxima d'entre 36 i 30.
6: Si me ves llorando, no es que no sea feliz. Tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí. Yo ya...

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: I així hem arribat a les 9 del matí. Ara és moment d'actualitzar quins són els temes més destacats d'aquest matí de dijous. Completat, sense incidències, el primer trasllat de residus d'Eivissa per a ser incinerats a Sant Reus. Ho ha confirmat fa només uns minuts a l'informatiu matí el vicepresident del Consell de Mallorca.
1: Pedro Bestart assegura que en la primera remesa n'han arribat 5 camions que varen partir de les Pitiuses amb retard per problemes tècnics a Capitania Marítima que va detectar el vaixell. Finalment, cap a les dues han pogut atracar a Palma, han descarregat sense incidències i ara de nou ja torna cap al port d'Eivissa. El també conseller de Medi Ambient nega que tingui qualque efecte negatiu, tal com defensen veïnats i entitats ecologistes.
2: Només n'hi ha 7 que venen d'Eivissa, a dir, és una quantitat irrisòria, xerram de 3.000 tonelades més. En aquest moment n'entren 50.000 de Mallorca, vull dir, el percentatge és molt petit. El que vendrà d'Eivissa en un any és el mateix que nosaltres entra dins el mes de febrer, dins el mes més fluix de sang. Vull dir, no repercussions cap ni una.
0: Tot això mentre hem sabut també que continua actiu encara l'incendi que es va declarar ahir a una casa del carrer Major de Llucmajor. Les tasques per sufocar-lo s'han allargat durant tota la nit i matinada. No hi ha ferits, però van haver de desallotjar 3 habitatges dels voltants.
1: Els bombers de Mallorca es varen desplaçar fins al lloc dels fets amb efectius dels parcs de Manacor i de Felanitx. Les tasques es complicaren perquè la dona que viu dins la casa, que en aquell moment feia el dinar, quan es va declarar l'incendi, pateix síndrome de Diògenes.
0: I a partir de demà, les persones de fins a 40 anys i residents a les illes podran començar a demanar la nova ajuda pública de 10.000 euros per a la compra d'un primer habitatge.
1: El govern disposa de 6 milions d'euros per a aquesta nova línia de subvencions que s'espera arribi a 600 beneficiaris. El conseller d'Habitatges, José Luis Mateo.
3: Por supuesto, vuelvo a repetir que es un paso más y seguimos dando pasos y vemos que finalmente las ayudas pues son bien recibidas y que podemos, pues desde luego, se estudia desde el govern la posibilidad de una posible ampliación.
0: I les Balears estan avui un dia més en avís per altes temperatures, temperatures que poden arribar als 40 graus i fins i tot encara més a l'interior de Mallorca. Totes les illes estan en avís groc, que passa a taronja a bona part de la major de les Balears, sobretot a la part central, a la Serra de Tramuntana i al nord. Les autoritats recorden que és necessari prendre mesures per evitar problemes de salut. Molta atenció especialment en els col·lectius vulnerables, persones grans i infants més propensos als cops de calor. La coordinadora d'Emergències i Protecció Civil de l'1-2 és Alicia Florit.
4: Seria un dolor intens de cap, marejos, confusió, nàusees o vòmits. També tenir la pell molt calenta, vermella i seca. El pols s'accelera i si la cosa empitjora doncs es pot arribar a perdre la consciència.
0: Hem de dir, però, que tot i aquestes temperatures que no són sorpresa per ningú, sí que han estat una bona sorpresa les precipitacions, les pluges, el ruixat intens que ha fet a Sa Calobre fa només uns minuts, ara, primera hora del matí. I a la crònica internacional, Veneçuela continua treballant amb la seva emergència sanitària després dels tràgics terratrèmols el mes passat, que comptabilitzen milers de morts. Moltes entitats i institucions donen suport a les administracions locals desplegades a les zones més afectades. És el cas de la Creu Roja Espanyola. L'informatiu matí han parlat amb l'infermera extremenya Teresa Moll, que ens ha explicat en què consisteix la seva tasca.
5: Pues, por desgracia, después de los 2 terremotos que han sufrido, la mayoría de instalaciones sanitarias de la zona han quedado fuera de uso. Es decir, la evaluación que han hecho las autoridades, los técnicos de la mayoría de los edificios, les han etiquetado de tarjeta roja, que se diría que no se pueden utilizar, no es seguro entrar. Entonces, lo que hacemos principalmente es apoyar a la Cruz Roja Venezolana pues, con equipos, con personal especializado, recursos, materiales, todo lo que se necesita para poder cubrir la atención sanitaria.
0: Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dijous.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

els dissabtes a la ràdio. El dissabtes a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a d'altres mitjançant aquestes ones de ràdio. Per tant, música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics. Com estàu? Molt bon dia. Benvinguts novament aquí en el Dissabtes a la Ràdio, aquest 11 de juliol de 2026. Som en Miquel Mestre Ginart i estarem valtros a la llarg d'aquest dematí de dissabte i espero que vos distregueu amb aquesta bona música que he preparat, confio que sigui bona per valtros. És el primer d'aquests programes especials d'estiu que hem decidit fer, com cada any, i retornen les monografies habituals en la vostra participació després de la Fira de Setembre. Aquest espai és un espai que confeccionaré jo mateix, però com que tot d'un estic una mica perdut, he optat en primer lloc, el que són les coses, a recopilar els tres darrers programes que hem fet, no recopilar, no escoltar les músiques que ja hem escoltat, sinó de les tres monografies darreres que hem fet, he agafat 10 artistes o 10 cançons de cada una per completar i per també restaurar una mica la memòria o també complir amb gent que se mereixia estar en aquests programes. No sé si m'he explicat. Benvinguts, espero que estigueu en la companyia del Dissabtes a la Ràdio, que comença aquesta primera edició de l'estiu 2026, programa número 1. Benvinguts.

I m'anem a la primera monografia, que és de la setmana passada, aquesta de les plages, del sol, de serena, de la calor, i m'anem amb un grup que no podia fallar aquest espai. La setmana passada, sorprenentment, no va sortir, i se tracta de Los Diablos, aquest grup espanyol de música pop formats a l'Hospitalet de Llobregat, a Barcelona, a l'any 68, i que van estar 10 anys, després se van retirar, van retornar al 80, i ara actualment tornen a actuar. En els seus orígens eren Agustín Ramírez, Amado Jaén, Juan Antonio López Mateo, Jordi Griso i Oriol Cot. En aquest cas també ja hi són els nòvels, he ficat a tots, perquè n'hi ha d'aquests antics que ja, per desgràcia, no estan en altres. Los Diablos varen adaptar un tema, estaven produït per Antoni Ronald, malograt artista, varen adaptar un tema francès que se deia Fernando, i aquí el varen titular Un rayo de sol, que va ser una de les cançons més exitoses d'aquell estiu, any 1970. Aquesta cançó també va tenir èxit a diferents països tan estranys com Israel, per exemple. Un rayo de sol va ser número 1 a Espanya durant 15 setmanes, i aposta, hi havia de ser en aquest

la segona cançó que escoltam en el dia d'avui, en aquesta primera de les tres mini-monografies de què constarà aquest programa especial d'estiu 2026, mos du a escoltar a una gran veu, a Elizabeth Wolright Grant, coneguda artísticament com a Lana del Rey, cantant, compositora, model, actriu, escritora, productora i poetisa, té 41 anys. Va debutar en el 2003. La cançó contrasta un poc amb aquesta alegria que volien de l'estiu perquè es titula Summertime Sadness, que va sortir en el 2012, que significa tristor de l'estiu. No, no, nosaltres volem estar alegres, però també volem escoltar aquesta gran veu de Lana del Rey.

El duo Dinàmico era la parella de moda a primers anys 60. Havien debutat en el 58, Manuel de la Calva, Ramon Arcusa. El duo Dinàmico van ser uns autèntics pioners de la música pop rock espanyola, tot i que en els seus començos feien versions de temes anglosaxons. Però aquest tema, que va ser molt popular, tampoc podria deixar de sonar aquest espai de l'estiu, tot i que parli del final, perquè se titula, no se titula El final del verano, però ho diuen moltes vegades, sinó que se titula Amor de verano i conta història de dos joves que se coneixen, que s'enamoren, però que n'hi ha un d'ells que està de vacances i que com cap a l'estiu se n'ha d'anar. Aquesta cançó va conèixer un gran èxit posteriorment, va sortir en el 63, la varen composar ells mateixos, però posteriorment va tenir un gran èxit gràcies a aquesta arxipopular sèrie infantil que se deia Verano Azul, d'en Mercero, on també aquesta cançó tornava a sortir a la dècada del 80. Duo Dinàmico, Amor de Verano.

Viatjam al 83 i mos trobam amb un duo d'origen danès que se deien Late Back. Eren en John Guldberg i en Tim Stahl. Varen tenir un gran èxit, s'havien format en el 79 i varen tenir un gran èxit amb aquesta cançó que escoltaren tot d'una, Sonchan Rigue, a ritme de Rigue, evidentment, que va ser número 1 a Alemanya i número 1 també a Àustria, que Espanya no va arribar després tot número 1, però va, el va arrossar, i però això sí, també va arrasar les pistes de balls i a ses, totes les emissores aquell estiu del 83. Anem a recordar aquest tema de Late Back.

En aquest programa, ja ho sabeu, hi ficam tota classe d'estils. I ara, m'ho anem cap a la música estàndard, cap al jazz nord-americà, m'ho anem a una gran cançó, Summertime, temps d'estiu, una composició de George Gershwin, en lletra de Dubois Hayward, Dorothy Hayward, i el seu germà Ira Gershwin. Va ser escrita com a ària per una òpera que se deia Porgy Bess del 35, ni més ni manco. Aquest tema l'adorem en la versió d'una cantant impressionant com era Ella Jane Fitzgerald. Ella Fitzgerald, una cantant dels Estats Units de jazz que la podaven Lady Ella, la reina del jazz, o la primera dama de la cançó. Va estar activa del 34 fins al 94. Va morir en el 96 a l'edat de 79 anys. Aquest tema és impressionant. La cançó Summertime la fa ella, un rango vocal que cobria ni més ni manco que 3 octaves. Era juntament amb Sarah Vaughan i Billie Holiday. Està considerada com la cantant més important i més influent de tota la història del jazz. Ella Fitzgerald, Summertime.

Bon dia, bon dia, bon dia. Si heu posat aquesta emissora, vos diran que és Ràdio Artà i que estàu escoltant el programa musical dissabtes a la ràdio. En aquest cas, és edició d'estiu, programa número 1, durant el mesos de juliol i agost, no participau. Si Déu vol, les monografies habituals tornaran després de la fira de setembre. Cada any ho solen fer d'aquesta manera. Molta música, monografies especials, moltes cançons, perquè gaudigueu d'un bon dematí de dissabte.

Viva el verano, aquest ha estat el tema que acabem d'escoltar, la veu de la cantant mexicana Paulina Rubio. El tema en el 2001 va ser número 1 a Espanya a partir del 1 de setembre d'aquest any, tot i que la cançó ja havia sortit a Mèxic un any i pico abans. Paulina Rubio és Paulina Susana Rubio dos Samantes, nascuda a Ciutat de Mèxic en el 71, per tant té 55 anys. Fa música pop, llatina, dance, rock, balada, ranxera. Des del 80 està dins el món de la música. Bon, anem amb Fórmula Quinta, aquesta formació madrilenya especialitzada en fer cançons d'estiu. I mare meva, quin estiu que tenim aquesta setmaneta. Ha estat ben calenta, amb aquestes ones de calor constants i rècord de temperatura i fins i tot alertes grogues o taronges per altes temperatures a Mallorca inclosa, mare meva. El que vos deia, Fórmula Quinta, els vam escoltar la setmana passada, ara també els tenim amb un títol llarg del 68. La playa, el sol, el mar, el cielo i tu.

La setmana passada, dins aquesta temàtica de les platges, de la calor, del sol i de l'estiu, varen tenir un raig de bandes mallorquines com Ocifar, Antònia Font, Grupo 15, Los Cinco del Este, i no varen tenir, i ho varen dir, en els mítics Javaloyas. I doi, avui sí, avui els agafam. Avui m'on anem amb aquesta formació, llegendària formació, fundada ni més ni manco que en el 52, José Luis Pérez Javaloyas, Rafael Torres, Xerefín Nebot, Toni Coves, Toni Felany, i ja n'hi ha quatre desapareguts. Aquesta mítica formació que va amenitzar les verbenes de tota Mallorca, que varen gravar infinitat de discs, varen composar també aquesta cançó en el 66, concretament d'una firma d'en Xerefín Nebot i del propi Pérez Javaloyas, dels dos fundadors. Anem amb Sosol, el sol.

0: I tampoc podria faltar aquest repàs de les cançons d'estiu i de Mallorca, ja que estem fent aquest petit homenatge en els artistes d'aquí ara, en aquests darrers minuts, després de Javaloyas, en Tomeu Penya, aquest cantant vilafranquer que està aquí amb nosaltres, de l'àlbum de 94, 1994, una clocada d'ull de gran, gran èxit, on hi havia aquella meravellosa Illes dins un riu, però també aquesta que és la que m'ha llegit per la temàtica d'avui, aquesta primera monografia de les tres que feim, o minis monografies, una nit d'estiu.
1: Amb molt de gust jo vos vull contar una història, perquè la duc ben fresca dins la memòria.

I tancarem aquest cicle de les 10 primeres cançons en referides a la darrera monografia, a l'estiu, a la platja, a la calor, i ho fem amb un artista, mític artista, que va ser Nina Prodigy i que a través de la seva primera pel·lícula, en 1960, se va convertir en un fenomen social. És Josefa Flores González, nascuda a Màlaga, i sí, naturalment és Marisol. Actriu i cantant, va fer 20 pel·lícules, se va retirar l'any 1986, va cantar en el festival de la OTI i també va fer sèries de televisió. Tenia una promoció molt poc habitual, aleshores a Espanya, perquè com deia s'havia convertit en un fenomen social infantil i hi havia pel·lícules, discos, TVOs, quaderns, cromos, banderins, revistes infantils, ja estic tot, hi havia una pepa en el seu nom. Va tenir la seva pròpia revista juvenil, Marisol. Tot un fenomen, llàstima, de la seva retirada, sempre he dit. Actualment té 78 anys. Anem amb Marisol, un tema de l'any 1970, la va composar en Juan Pardo i se nota aquel verano.

I després de la salutació de la SketchUp en el Festival d'Eurovisió de 2006, les han tingut en el seu gran èxit mundial. Han dedicat la SketchUp, que sí, que Eurovisió eren 4, però ells van començar com a 3 i ara segueixen 3 i són les germanes Muñoz, Lucía Muñoz, Lola Muñoz i Pilar Muñoz. Eurovisió va cantar també Na Rocío, que se va sumar al grup, però ara com a trio. Això és la senyal de que començam aquesta altra mini monografia que varen fer dels duos i dels trios. Les Sketchers, aquest grup de Còrdoba que varen tenir aquest èxit mundial en la CRG en el 2000, que se va convertir en aquest número 1 mundial, 2002, perdoneu, 2002 va ser un número 1 a llocs tan diferents com Argentina, Perú, Estats Units, Suècia, Alemanya, Bèlgica, Espanya, òbviament, Reino Unit, Japó, entre altres. Només en els seus primers 8 mesos ja havien venut més de 7 milions de còpies. I ara m'on anàvem amb un duo, que també els van tenir la setmana passada, Eva Amaral, Juan Aguirre. Estem en el 2002, la cançó també va ser número 1 a Espanya, Sin ti no soy nada, que és la segona representació d'aquesta mini monografia, segona d'avui, dedicats en els duos i en els trios.

i els seus membres originals eren Jerry Beckley, Dewey Burnell i Dan Peek. El nom de la formació és America, soft rock, country rock o folk rock. Hem elegit aquest tema del 71 del seu àlbum en seu mateix nom, America, on hi trobam aquest títol, I Need You, te necessita el son, America.

Bon dia, amics. Si poseu aquesta emissora, Ràdio Hortallà, ho sabeu, aquest és el programa Dissabtes a la Ràdio, que són els programes d'estiu on la participació vostra descansa. És a dir, nosaltres elegim cançons, molta música, poca paraula. Fem el que se diu tres mini monografies dels darrers temes o dels temes més actuals que han fet en aquest espai.

Aquest darrer tema que acabem d'escoltar és un tema històric de Juan Carlos Calderón, la representació espanyola en el Festival d'Eurovisió del 75, posició número 10, per aquesta parella que a la vida real eren matrimoni també, Sergio i Estíbaliz. Eren en Sergio Blanco i en Estíbaliz Uranga, formats en el 71 quan varen deixar Mocedades per dedicar-se a cantar com a duo. Van estar actius del 71 al 93. En el 2015 en Sergio Blanco va morir, per desgràcia, a l'edat de 66 anys. Amb aquesta cançó van quedar a posició 10, representant Espanya, dos anys després de Mocedades que hi havien anat en el 73 ja fora ells. Sergio i Estíbaliz i aquesta meravellosa Tu Volveràs, que mos ha acompanyat en aquests darrers 3 minuts. Seguim, Nirvana, mos trobam en Nirvana, mos trobam amb aquesta banda del rock dels Estats Units, formats pel vocalista i guitarrista Kurt Cobain, el baixista Krist Novoselic i en Chad Channing, el que va estar més temps amb ells, quan va substituir en Dave Grohl, que eren els membres primers d'aquesta formació. Van estar del 87 en el 94, feien grunge, rock alternatiu, punk, rock. Tema de Nirvana del 92, com As You Are, que se pot traduir Vine tal com ets, Nirvana.

Després de Nirvana i el seu cantant malograt Kurt Cobain, m'anem amb música espanyola, electrònica, m'anem 10 anys enrere d'aquest darrer tema que acabem d'escoltar, estem en el 82 i els són Azul i Negro, un grup de tecnopop formats a Cartagena a l'any 1981 i encara estan en batiu, feien synthpop o fan new age, rock progressiu. El títol va ser número 1 a Espanya el 9 de juny i de més va ser la cançó oficial com a sintonia de la volta ciclista a Espanya. Me estoy volviendo loco. Va guanyar disc d'or. Aquesta formació en la seva primera època va estar formada per en Carlos García Basso i en Joaquín Montoya.

Vos record, amics, que estava escoltant la segona mini-monografia d'aquest programa especial d'estiu, el primer que feim fora la vostra col·laboració, però espero que mos escolteu. En aquest cas, aquesta segona bio... Estem en aquesta segona mini-monografia dedicada en els duos i en els trios. També vos vull advertir que se sentiu qualque renou de fons els que estan fent obra ben a de vora i de vegades aquestes maquinàries poden traspassar els nostres sistemes de protecció acústica. Disculpeu. Bueno, mon anem en Duncan Du, aquest gran grup musical de rock espanyol originari de Sant Sebastià de Guipúscoa, formats en el 84. Els seus membres originals eren Miquel Erenjun, cantant, que després es va dedicar en solitari, en Diego Vasallo i en Juan Ramon Viles. Varen tenir molt d'èxit, feien rock en espanyol, rockabilly, soft rock, country, pop, del 84 al 2001. Després se van retirar 12 anys, van retornar 2013-2016. La cançó va ser el número 1 a Espanya en el 88, tot i que va sortir en el 87, en algun lugar que pertany a l'àlbum més exitós d'aquesta formació, o un d'ells, el Manco, que va tenir fins i tot tres cançons número 1, el Grito del Tiempo, cançó número 1 a Espanya, en aquest cas, en el 88, concretament, dia 27 de febrer, a les llistes dels 40 principals, Duncan Du.

dissabtes a la ràdio els especials de l'estiu 2026. Al llarg d'aquest mes de juliol i del mes d'agost, els programes no compten amb la vostra participació per aquest espai monogràfic, sinó que nosaltres, com cada any, hem fet una espècie de mescla que espero que vos distregui amb moltes cançons, molta música. Tornarem monografies habituals després de la fira de setembre.

I ja sabeu que en el nostre programa posen tota classe d'estils perquè els nostres oients sol·liciten tota classe d'estils a dins els programes monogràfics. I ara ho fem en rumba, monenam a Los Chichos, un grup espanyol de rumba flamenca format en el 73 pels germans Julio i Emilio González Gavarre i en Juan Antonio Jiménez Muñoz, conegut artísticament com a Jero, que era el compositor i vocalista. Això és la primera etapa. Després, per desgràcia, en Jero va morir posteriorment i varen formar un altre trio distint a la mort d'aquest artista, que va succeir en el 95, quan tenia 44 anys. Los Chichos, que eren originaris de Madrid, varen tenir una de les cançons més exitoses, que ha sonat moltíssim i segueix sonant. Han guanyat infinitat de lo que se diuen premis de platí, però en aquest cas venguent cassets. Vos recordes els cassets que venien especialment a les benzineres? I doncs sí, 12 cassets de platino i també un parell de discs d'or i discs de platino. Los Chichos, amb aquest tema que és el del 74, ni més ni menys.

I efectivament seguim en la línia de molta música espanyola i molta música més de caire antic, perquè és la que predomina quasi sempre en aquest espai. I seguim en el programa de duos i trios que varen fer ja fa 3 o 4 setmanes, varen tenir en Alicia i Nubes Grises. Ara tindrem en Alicia, no, tindrem a Nubes Grises ja amb una nova cantant, perquè en Alicia, que en Alicia Granados, va deixar la formació i el món artístic i varen incorporar el grup de Barcelona de Jaime Martín i Antonio Bernal a una nova veu que era na Joana Magariño. Varen canviar també de discogràfica i varen començar a gravar en Variola i les va produir en Tony Ronald, increïble artista holandès, també ja ha desaparegut, per desgràcia. La primera gran cançó va ser aquesta, molt popular aquell estiu. Estem també en el 74, al igual que amb aquest darrer tema que hem escoltat de Los Chichos, aquest títol fresc i alegre, Bésame Magdalena.

I completem aquesta temàtica segona en el dia d'avui dedicat en els duos. I en els trios, on anem cap a Itàlia, això sí, cantaran en espanyol, en castellà, i se tracta de Ricos i Pobres, traduït al castellà, de Ricchi e Poveri, aquest grup italià de música romàntica pop formats a Gènova l'any 67. Eren els començos 4, però després es varen quedar ja només en 3, i és la part que nosaltres ara volem agafar. Ricchi e Poveri té a la cantant Angela Brambati, Angelo Solgio i Franco Gatti. El títol de la cançó estem en el 81, una cançó que va ser també molt popular per aquí a Espanya, que fins i tot han empleat moltes vegades per fer publicitat per les teles. Aquesta que canten en castellà, Será porque te amo, Ricchi e Poveri.

Moltes gràcies, Karina. Maribel Llaudes és el nom real d'aquesta cantant nascuda a Jaén, que compta ja en 80 anys. Va néixer el 4 de desembre del 45. No cal que la presentem. Moltíssimes gràcies per saludar aquest programa, com sempre, i clar que sí, aprofitarem per fer es comença d'aquesta tercera mini monografia amb una cançó d'ella. Hem de dir que aquesta tercera part d'aquest programa dissabtes a la ràdio està dedicat a les cançons, optimistes cançons que mos motivaven, i hem elegit aquesta, La Fiesta, que mos cantarà Karina, un tema d'un compositor i cantant britànic que li diuen Marty Wilde, de títol original Abergavenny, i que na Karina va llançar l'any 1968 en forma de senzill. És el disc petit segurament més exitós de na Karina. Per una banda hi havia La Fiesta com a cara A i a la cara B Les Fletxes de l'Amor. Van ser número 1, tant una com l'altra, perquè el disc se va vendre tant per les persones que demanaven aquesta fiesta o Les Fletxes de l'Amor durant 7 setmanes a l'any 1969. Anem, però, amb aquesta festa alegre, aquestes cançons motivadores, primera d'aquesta tercera part monogràfica, Karina, La Fiesta.

La segona cançó, alegre, optimista o motivadora, és aquesta que escoltarem d'un grup britànic d'ska que se diuen Madness, formats l'any 1976 a Camden Town, a Londres, al Regne Unit, fent el que se denomina ska o new wave o també pop. Van estar del 76 al 86, se van retirar 6 anys per retornar a la dècada del 90 i encara estan presents. Aquesta cançó pertany al seu primer àlbum que va sortir en el 79 en el mateix títol, One Step Beyond, que es pot traduir com una passa més enllà, que té un ritme d'aquests irresistibles d'escar. El son Madness.

Els tenien molt sovint en aquest programa dels dissabtes a la ràdio, les varen tenir en l'espai de duos i trios i no podien fallar també en aquesta temàtica d'avui de motivació o de temes optimistes. Se tracta del duo dinàmico d'en Ramon Arcusa, Manuel de la Calva, aquell llegendari pioner grup que varen sorgir aquest duo l'any 1958 amb un tema que se va convertir en tot un himne. El varen llançar l'any 1988 en la seva, podrien dir, segona etapa després d'any de silenci i després d'haver-se retirat en els primers 70, l'àlbum se deia En Forma, on hi trobàvem aquesta cançó que va ser popular, però que després, curiosament, molt d'any més tard, va ser número 1 de ventes digitals en el 2020, aquest any de trist en record per molt de tots nosaltres, per molts de la pandèmia i de moltes persones que varen perdre aquest any. La cançó és Resistiré, aquesta cançó que va tornar en vida pròpia i que se va convertir en aquest gran himne del confinament per la pandèmia del coronavirus. Una composició de Manuel de la Calva juntament amb en Carlos Toro Montoro. Per tant, creiem que sí, resistirem amb el duo Dinàmico.

I d'aquest programa motivador o optimista o cançons com Aixequin l'ànim, quasi sempre, evidentment, han de ser de ritmes que no pugueu resistir les ganes de ballar. Temes ballables, com vos varen dir un parell d'oients quan varen participar en aquesta monografia completa. Avui, en aquesta tercera mini monografia, ho feim també d'aquesta manera. I ara duim un ball realment difícil, han de ser molt experts per poder-lo ballar, perquè se trata d'un ball de complicats moviments i de gran compenetració entre les parelles. Se trata de lambada. El tema el va llançar un grup musical de França i també d'origen de Brasil, que se deien Kaoma, l'any 1989, i que varen fer ballar a mig món. Aquí a Espanya va ser número 1 aquesta cançó l'any 1989, clar, però concretament durant una setmana, el 7 d'octubre. Vos animeu a aquestes hores del matí, si teniu parella, i si no, tots solets, a ballar la lambada?

I després d'aquesta apoteòsica lambada, m'anirem amb un altre ball, un ball que va revolucionar a mig món, a mig no, a tot el món, en la dècada dels 60, que se deia el Twist, però no escoltarem la primera cançó que va gravar en Chubby Checker, que és qui va tenir èxit amb aquest nou ball, sinó que escoltarem el seu següent tema que parlava d'aquest Twist, Let's Twist Again, que va llançar en el 61. És curiós aquest tema de Chubby Checker, hem de dir que era Ernest Evans, nascut a Carolina del Sur, era noies, té 84 anys, i que se va fer famosíssim gràcies a aquesta versió del Twist, que és un ball on s'esperés a gran ritme, no se tocaven i sorgien del rock and roll, on sí, feien els balls conjunts i vint de tocar-se, però el Twist no, el Twist tenien unes maneres de moure-se i un passos que eren totalment innovadors. Aquesta cançó de Twist la va composar Hans Ballard en el 58, però va ser en Chubby Checker que el va treure el 59 i va tenir un gran èxit en el 60 i en el 62 que el va tornar rellençar, curiosament, ets l'únic artista que ha tingut dues vegades número 1. Va ser el primer en va arribar en el número 1 l'any 60 i després va repetir el mateix tema l'any 62 als Estats Units. I número 1 a mig món aquí a Espanya va arribar en el 62 i hi havia infinitat de temes que parlaven de Twist, el Twist del reloj, el flamenco Twist, Twist de la risa, Lolita Twist, etc. Tothom volia fer aquest ball trepidant que escoltam ara en la versió de Chubby Checker, el seu segon gran èxit, que va treure en el 61, Swinging Dancing Party, només per balladors del Twist, que és Let's Twist Again.

La varen conèixer en el Benidorm Fest en el 2023, tot i que no va guanyar, però sí va aconseguir que aquesta cançó fos segurament la més popular d'aquesta edició, perquè va arribar al número 1 de les llistes espanyoles aquest mateix any, en el 11 de març, a partir de l'11 de març, durant una setmana. La cantant és Vico, que és la Victòria Ribas Munts, nascuda a Barcelona i té 31 anys, és cantant, compositora i productora que havia debutat en el 2015. Fa pop urbà i reggaeton. Aquesta cançó, que respira uns anys 80 modificats, va tenir gran èxit tot aquest any 2023. Noche entera.

Dissabtes a la ràdio, els especials de l'estiu 2026. Al llarg d'aquest mes de juliol i del mes d'agost, els programes

no compten amb la vostra participació per aquest espai monogràfic, sinó que nosaltres, com cada any, hem fet una espècie de mescla que espero que vos distregui amb moltes cançons, molta música. Tornarem monografies habituals després de la fira de setembre.

Mos han acompanyat en aquests darrers 3 minuts la formació Creedence Clearwater Revival, aquesta banda de rock dels Estats Units, la banda de John Fogerty, formats en el Cerrito, Califòrnia, i fan diferents rodes del country, rock, blues rock, rock sureño, folk rock, etc. Van estar actius del 67 en el 72, després se van tornar reunir parcialment en diferents etapes. Aquest tema no era original seu, és un tema d'un llegendari compositor i cantant de música country, un dels més influents del segle XX, segons totes les crítiques, que era en Hank Williams, per cert, mort jovencíssim, quan només tenia 29 anys d'insuficiència cardíaca. Els Creedence Clearwater Revival van gravar aquest tema, que se titulava, per cert, Jambalaya, l'any 72. I ara retornem als anys 80, concretament en el 84, per trobar-nos amb una gran energia, aquesta alta energia, high energy, que ens farà Evelyn Thomas, una cantant nord-americana que va tenir un èxit, jo també diria que mundial, amb aquest ritme que tot d'una te convida a seguir-lo. Era Ellen Lucille Evelyn Thomas, nascuda en el 53, va morir fa 2 anys, de 2024, a l'edat de 70 anys. Aquesta és la seva cançó més popular i més famosa a nivell mundial. L'escoltam, música per ballar totalment, ja, High Energy de Evelyn Thomas. Ah!

No és que ho faci expressament, però aquesta cançó també va ser número 1, concretament en el 2022, en aquest cas, tot i que després va tornar a sortir dins l'àlbum Motomami de 2024. Sí, sí, se tracta d'aquest tema que farà aquesta cantant espanyola internacional, la cantant catalana Rosalía Vilatobella, que té 33 anys, nascuda a Barcelona i que va debutar en el 2008, cantant, compositora, productora, discogràfica, actriu, empresària, música alternativa, pop llatí, ritme en blues, flamenc, reggaeton. Aquest tema, tot i que la lletra trata d'una persona a la qual l'han enganada, ella s'agafa d'una altra manera, optimista en aquest cas, i pensam que també pot estar ficat dins aquest programa d'avui del dissabtes a la ràdio. També serveix per ballar, diferents passos. Això el vau d'aprendre, se va fer, a més, viral per internet. Tothom la ballava, despetxar.

I aquesta tercera monografia, curta monografia de 10 temes cada un, la completarem en Los Beatles. Admir moltíssim aquesta gran formació, com molt de milions de persones, Mònia, a la dècada dels 60, amb aquest grup de Liverpool, amb en John Lennon, en Paul McCartney, George Harrison o Ringo Starr, Mònia, amb una cançó també molt explosiva. Estem en el 64, número 1, Reino Unit, Estats Units, Canadà, Noruega, Irlanda, Austràlia, etc. A Hard Day's Night han triat el tema aquest, que es pot traduir, òbviament, com allò de quina nit serà d'aquell dia. Beatles.

Nosaltres volíem acabar aquest programa d'avui del dissabtes a la ràdio de manera alegre, però mos ha arribat a darrera hora aquesta trista notícia, que és la desaparició d'una gran cantant que ha mort a l'edat de 75 anys, com era Bonnie Tyler. Aquesta cantant de Gales, nascuda a Sueken l'any 51, vivia a Faro, Portugal, i feia un parell de setmanes que estava en coma després d'una complicada operació intestinal. No va pogut superar i mos ha deixat a l'edat de 75 anys. De nom real, Gaynor Hopkins, de Bonnie Tyler, va ser una popularíssima cantant amb aquesta veu tan personal, rompuda com a ronca, degut, per cert, a una operació de nòduls i que havia d'estar ella callada i doncs no, ella mateixa ho contava, no se podia aturar de xerrar i aposta se va perjudicar, però fins i tot aquesta veu després li va donar molt d'èxit. Descansi en pau, Bonnie Tyler, la recordarem. Una cantant que, per cert, també va cantar en el Festival d'Eurovisió, ja de major, en el 2013 representant Anglaterra amb un tema que se deia Believe in Me. Vaig tenir la sort de veure-la en persona a Mal.

per haver tingut aquest gran èxit en el 77, aquella meravellosa It's a Heartache, ho dic malament, Corazón Destrozado, es va conèixer aquí, i va ser número 1 a Austràlia, a Canadà, a Espanya, a Finlàndia, a França, Noruega, Nova Zelanda, Suècia.

Després, en el 83, va repetir amb un altre gran èxit, Total Eclipse of the Heart, que com a senzill va vendre més de 6 milions de còpies. Recordarem aquesta artista que mos ha deixat amb un popurrí de les seves cançons. Com sabeu, feia rock, feia soft rock, pop, country. Va estar activa del 69 fins aquest any de la seva mort del 26, aquest 2026 concretament. El passat 8 de juliol, descansi en pau, recordam a Bonnie

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui dels dissabtes a la ràdio, el primer que feim d'aquest estiu 2026 sense que vosaltres participeu. Jo espero que m'hàgiu escoltat una estona, el manco, que hàgiu gaudit de bona música. Esperava que fos així. He fet aquesta selecció expressament per vosaltres i per entretenir-nos en aquest temps de calor, mare meva, perquè no fa ganes d'anar enlloc. Esperem que passi prest aquesta estona, que no ho sé, jo surto una ona de calor i en ve una altra de seguida. Que passeu el millor que pugueu aquest cap de setmana. Salutacions de Miquel Mestre Ginard. Adeu!

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. 107.9 de la freqüència modulada, 107.3 a la Colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

0: nasty.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta

És la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: 5 minutos pa' amanecer y sigo escondido entre las dudas y las mitades que me han elegido.

Yo me río, tío, es que no puedo.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Santa. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança.
1: Són les dues.
2: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
1: Bon dia. Finalment, el govern ha decidit blindar la Serra de Tramuntana de cara a l'eclipsi solar de dia 12 d'agost. Els accessos a través de la MA10, des d'Andratx fins Pollença, quedaran tancats les hores prèvies al fenomen, des de les 3 del capvespre, per evitar-ne el col·lapse viari. És una de les mesures incloses en el dispositiu especial preparat per l'esdeveniment, que preveu també 26 zones oficials d'observació repartides en les quatre illes. Punts, com els camps de futbol de Pina i el Gai de Mallorca, Calen Bosca a Menorca o Sa Pedrera d'Esport de Torrenta i Eivissa, tots ells espais amb bona visibilitat i que permeten ordenar l'afluència de públic. De seguida vos contem amb més detall tota la planificació per seguir l'eclipsi. Avui, que un altre assumpte reclama l'atenció informativa, parlem del trasllat de residus des d'Eivissa a Mallorca. Avui es preveu l'arribada d'un nou carregament després que la primera càrrega, superades les incidències tècniques en l'inici del procés ahir al vaixell, ha arribat aquesta matinada a Sonreus. Avui és dijous, 16 de juliol. Lluís Menéndez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Les Balears posen en marxa el supercomputador Talaia amb 2,3 milions d'euros d'inversió.
3: Una infraestructura d'altes prestacions pensada per a la recerca i anàlisi massiva de dades. S'utilitzarà en projectes de biomedicina, intel·ligència artificial, canvi climàtic i modelització meteorològica, entre d'altres. El supercomputador està ubicat al Parc Vic de Palma.
1: A Mallorca, els bombers continuen fent feina en l'incendi d'una casa a Llucmajor. Una dona ha resultat ferida. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. L'incendi es va iniciar poc abans de les 3 en una casa del carrer Major del poble. La gran fumarada va crear gran expectació i alarma entre els veïnats. La dona que hi viu va haver de ser desallotjada i atesa per inhalació de fum. També 3 habitatges van ser desallotjats per precaució.
1: A l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera s'han incrementat en un 25% les agressions a personal sanitari des de l'any 2024 fins al 25. Esther de Miguel, bon dia.
5: Bon dia. El sindicat mèdic exigeix a l'IB Salut que contracti seguretat a tots els centres sanitaris 24 hores durant tot l'any. Els professionals sanitaris denuncien que divendres passat varen fallar tots els protocols quan un pacient va agredir 3 professionals sanitaris. A Eivissa és l'illa de l'arxipèlag on més agressions es varen registrar l'any passat.
1: A Menorca, els amarristes de Calen Bosch traslladaran avui a Fiscalia les noves condicions de licitació del port que ha fet el govern. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Consideren que hi ha un tracte de favor cap a l'empresa Nexport, que manté el servei en precari des de fa temps. Ports de les Illes va decidir a principi de mes arxivar el procediment anterior i modificar les condicions del nou contracte davant l'allau de recursos i dubtes que havia generat. Un dels recursos precisament era d'aquesta mateixa empresa que reclamava una rebaixa de les tarifes comercials, una petició que s'ha atès i que, com a conseqüència, s'ha reduït un 50% el cànon anual. Ha quedat fixat en 235.000 euros.
1: La justícia europea avala la llei d'amnistia pactada entre el PSOE i els independentistes catalans.
3: Considera que no topa amb els interessos financers ni la directiva sobre terrorisme. La decisió de la Cort de Luxemburg aplana el camí perquè Carles Puigdemont torni a Catalunya. Un altre dels empresonats pel procés, Oriol Junqueras, reclama que s'apliqui ja la llei d'amnistia.
1: I encara la crònica judicial. Fa uns minuts hem sabut que l'Audiència Provincial de Madrid avala el jutge Peinado i ordena jutjar Begoña Gómez davant un jurat popular. En parlarem en els pròxims minuts. Ara volem saber el més destacat de la crònica esportiva, que evidentment passa per la final del Mundial. L'Argentina finalment serà el rival d'Espanya. Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia. La selecció argentina va superar per 2-1 Anglaterra a la segona semifinal mundialista.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 16 de juliol. Finalment, el govern ha decidit blindar la Serra de Tramuntana de cara a l'eclipsi solar de dia 12 d'agost. Els accessos a través de l'MA10, des d'Andrat fins a Pollença, quedaran tancats les hores prèvies al fenomen per evitar-ne el col·lapse viari. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. És una de les mesures incloses en el dispositiu especial preparat per a l'esdeveniment, que preveu també 26 zones oficials d'observació repartides a les 4 illes. Punts com els camps de futbol de Pina i Algaida, a Mallorca, Calen Bosc, a Menorca, o Sa Pedrera, d'Esport, de Torrent i Eivissa, tots ells espais amb bona visibilitat i que permeten ordenar l'afluència de públic. Paulo Garriz és el director general d'Emergències.
2: No podemos permitir que nadie se ponga en riesgo ni que nadie ponga en riesgo al conjunto de la población. Por eso insistimos en algunas recomendaciones básicas. No abandonar ningún tipo de residuo, no fumar en zonas forestales ni arrojar colillas, no utilizar fuego bajo ningún concepto. Y sobre todo, evitar estacionar sobre vegetación seca o fuera de los espacios habilitados.
0: Acaba sense acord la reunió entre els sindicats i la patronal del metall per intentar desconvocar la vaga prevista del sector a finals de juliol.
1: Els representants dels treballadors en reclamen millores salarials, que les pujades de sou no es puguin compensar ni absorbir, i una clàusula de revisió salarial que protegeixi el poder adquisitiu davant l'augment del cost de la vida. Denuncien que després de 7 mesos de negociacions, la patronal manté bloquejat el conveni que afecta 39.000 persones.
0: Les Balears posen en marxa el supercomputador Talaia amb 2,3 milions d'euros d'inversió.
1: És una infraestructura d'altes prestacions pensada per a la recerca i anàlisi massiva de dades. S'emprarà en projectes de biomedicina, intel·ligència artificial, canvi climàtic i modelització meteorològica, entre d'altres. El supercomputador estarà ubicat al Parc BIT. Jaume Carot és el rector de l'UB.
3: Amb capacitats de processament molt elevades, molt ràpides, i amb intel·ligència artificial, qüestions com ara interpretació d'imatges de resonància magnètica o de gammagrafies o de simples radiografies o de PET-TACs, tot això se podrà fer d'una manera molt, molt més segura.
0: Avui és notícia també la concentració que hi ha hagut avui a Sant Antoni contra les agressions a personal sanitari a les Pitiüses, que han incrementat un 25%.
1: El sindicat mèdic exigeix a l'IBE Salut que contracti seguretat a tots els centres sanitaris 24 hores durant tot l'any. Els professionals sanitaris denuncien que divendres passat varen fallar tots els protocols quan un pacient va agredir 3 professionals sanitaris. A Eivissa és l'illa de l'arxipèlag on més agressions es varen registrar l'any passat.
0: La justícia europea avala la llei d'amnistia pactada entre el PSOE i els partits independentistes catalans.
1: Considera que no va en contra dels interessos financers ni en contra de la directiva sobre terrorisme. La decisió de l'acord de Luxemburg aplana així el camí perquè Carles Puigdemont torni a Catalunya. Un altre dels empresonats del procés, Oriol Junqueras, reclama que s'apliqui ja la llei d'amnistia.
4: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat.
0: I acabam amb un apunt del trànsit a Mallorca perquè un accident està provocant ara mateix retencions a la via de cintura en sentit Andratx. El sinistre s'ha produït a l'altura del parc de bombers, és a dir, just després de l'accés a la via per l'autopista del Llucmajor. Per tant, paciència, precaució si esteu circulant per aquest punt de la xarxa viària de l'illa. Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen al butlletí de les 4. Ara i Vetres Ràdio vos deixam amb Tèntol.
5: Més informació. Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: la libertad. Sense.9.
1: Jo l'escolto.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà. James Brown.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Començam amb informació de servei perquè un accident en direcció Palma a la carretera de Llucmajor està causant retencions. Per saber com se circula a aquesta hora a les carreteres mallorquines, connectam amb la Direcció General de Trànsit, José Romero. Bon dia.
2: Bon dia. En aquestes hores encara trobant retencions. A Sevilla de Cintura, començant de Sant Rapinya fins a un Fusteret, trobant tràfic bastant lent. També trobaràs retencions a l'arribada de Palma a la carretera de Llucmajor, degut a un accident a l'altura del Coll. Això està causant retencions que arriben fins al Pilarí. A lo que són la resta de carretera es trobaran tràfic fluid i sense incidents. I això està per ara. Molt bon dia.
1: Moltes gràcies. Doncs molta precaució si heu d'agafar el cotxe a aquesta hora. Continuem amb més qüestions. Quan falta poc més... poc menys d'un mes per l'eclipsi solar, dia 12 d'agost, les administracions insisteixen en la necessitat d'evitar riscos. Per això el govern ha concretat algunes de les restriccions de circulació que es faran per motius de seguretat.
3: Per exemple, es tancaran els accessos a la Serra de Tramuntana les hores prèvies a l'eclipsi. També s'han presentat 26 punts denominats zones d'observació oficial repartits arreu de les illes. És la vicepresidenta segona del govern, Antònia Maria Estarelles.
4: Un protocol que abarca escenaris molt diversos, des de possibles aglomeracions a determinades zones d'observació, fins a tensions a la xarxa viària, incidències sanitàries derivades de la calor, a l'observació inadequada del fenomen.
1: Els sindicats Estell i Ampe reclamen la incorporació d'una infermera escolar, una reivindicació que fan després de conèixer el nou protocol per actuar en casos d'al·lèrgia d'alumnes que es posarà en funcionament el pròxim curs escolar a tots els centres educatius públics.
3: Vicenç García de l'Estell diu que el nou acord de millores per als docents ha d'incorporar aquesta figura. Segons Víctor Villatoro d'Ampe, aquesta és una antiga reivindicació.
5: L'entorn escolar ha canviat i el que s'ha de menester avui en dia són professionals sanitaris en els centres educatius.
6: Nosaltres volem que, de qualque manera, si s'ha implantat la figura del psicòleg educatiu per atendre la necessitat d'alguns alumnes que tenen pues, aquesta necessitat, que també se plantegi la implantació de la figura de la infermera escolar.
1: I acaba sense acord la reunió entre els sindicats i la patronal del metall, que avui s'han reunit al Tamip per intentar desconvocar la vaga prevista del sector a finals de juliol.
3: El sector denuncia condicions de feina molt precàries i reclama millores salarials per conveni que no s'han aconseguit després de 7 mesos de negociacions. Segons Roberto Serrano, d'UGT, la patronal no ha fet cap proposta per acostar postures.
7: Los han tenido ahí 5 hores sin abrir la boca y a las 2 de la tarde, justamente cuando cerraba el tamiz, nos dicen que por parte de la patronal se propone un acta de nuevo acuerdo. O sea, no entendemos nada. Creemos que la patronal, como te vuelvo a repetir, se ha reído de nosotros.
1: En clau de successos, detenguts 3 homes per apallissar una jove durant un intent d'agressió sexual.
3: Els fets varen passar a finals de juny a la zona de platja de Palma. Va ser la mateixa víctima qui la setmana passada va identificar els agressors, fet que va permetre que agents de la Policia Nacional els detinguessin. Se'ls acusa de delictes d'agressió sexual i lesions.
1: I a Eivissa, la Guàrdia Civil ha aconseguit que la policia albanesa hagi detengut al seu país l'autor d'un tiroteig succeït el juny de 2024.
3: Els fets varen tenir lloc a Sant Jordi de Set Salines, a Sant Josep, quan 2 homes volien robar droga a una casa ocupada. Varen ser sorpresos pels habitants i varen rebre diversos trets. La detenció es va fer el passat 9 de juny.
1: I amb aquesta informació arribem a les 4:04. Torna tota l'actualitat a les 5 en punt.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Bones tardes. Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, i m'ho escoltat des del Col·legi Sant Pere, a través de www.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre de Ràdio Horta. Com ho sabem, ja dijous, concretament dijous, dia 16 de juliol de 2026, i abans de seguir, i abans que se m'oblidi, molt d'anys a totes les Carmes, i tothom qui també, que per ascensió, si més no, també aprofit que faci festa en el dia d'avui, perquè avui és el Carme, o la Mare Déu del Carme. Per tant, molt d'anys a totes les Carmes, i en aquest cas també, per ascensió, tots els Cala Regeders i Cala Regederes, que avui també

per no dir fins i tot abans del matí, cosa que si diguéssim a les 12, a la 1, a les 2, a les 3, a les 4, encara així tot podria tenir cert sentit, però és que ja fins i tot gairebé el vespre de tard, si un sortigués de fora, o si qualcú per motius de feina que retorna, el que sigui, ha d'anar per de fora, així tot tampoc no és que refresqui massa. Però bé, és el que hi ha, canvi climàtic i de més, tot un tema suficientment llarg com per no obrir ara, però vaja, no en podem de fugir. Res, començant amb aquest programa d'avui, on farem repàs, comentarem diverses coses que tenim preparats per tots vosaltres i acabarem una mica abans perquè hem de fer algun enregistrament posterior que això, tenim l'estudi que tenim i evidentment no podem fer a la vegada enregistrament i directe a la vegada. Perquè tampoc no es comenciten cada dia, per tant no tenim l'estudi habilitat per això, però sí que necessitem fer-ho en el dia d'avui a l'hora que serà. Així que res, per tant, suposo que serà una mica més curtet el programa d'avui. Ja, en tot cas, ja sabeu que també quan estem amb aquest temps les notícies també són minven, que diem, en aquest sentit, i per tant tampoc no passeu pena que no m'ho deixem res del que haguem de fer per pendent d'explicar, de dir, de recordar. Així que, de moment, donem el sus aquí en aquest programa d'avui. Benvinguts, començam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

I bé, ahir, com vos varen dir, teníem aquest vòlei platja nocturn, concretament el 22ª edició del torneig de vòlei platja nocturn 2x2. En el cas d'ahir era el 2x2 masculí, recordem que el passat dia 8 va ser el 2x2 femení, i en el cas de demà, dia 17, serà el 2x2 mixt, organitzat per el Club Vallartà, preu de descripció 5 euros per participant. I després ja dia 19, que això serà diumenge, aquest diumenge dia 19 a les 19 hores, la 22ª travessa costa de la colònia de Sant Pere de Natació. Inscripcions a la platgeta a les 17:30 hores, una hora i mitja abans, també preu de 5 euros, inclou assegurança i gorra de natació. Ho organitza el Club Aiguesport Artà. Com dic, demà tancarà aquest torneig de vòlei platja nocturn 2x2 en l'apartat de 2x2 mixt a les 21 hores i després el diumenge dia 19 a les 19 hores la travessa costa de la colònia de Sant Pere de Natació. Seran així els darrers actes ja d'aquest programa oficial de festes Colònia, que varen començar els actes el passat dia 24 de juny. Després, el 26, es va donar el susoficial i tots els dies fins al dia 5 hi va haver diverses activitats i propostes i després ja, de manera un poc més alterna, aquests propers dies hi ha hagut també diferents propostes com dia 6, 7 i 8 i ara dia 15 de 7 i de 9 de juliol.

I l'Ajuntament anuncia que s'ha renovat el conveni de col·laboració amb l'Associació Horta Empresarial. El document signat pel batle Manolo Galán, en presència també de la tinenta de batle i regidora de Promoció Econòmica, Maria Antònia Sureda, així com en presència del nou president de l'entitat d'Horta Empresarial, René Bomberg, dona continuïtat a la col·laboració entre ambdues parts per fomentar la promoció econòmica del municipi. L'Ajuntament i l'Associació Horta Empresarial han renovat el conveni de col·laboració que mantenen des de fa anys amb l'objectiu de continuar impulsant la promoció econòmica del municipi i donar suport al teixit empresarial local. El conveni ha estat signat avui pel batle d'Horta Manolo Galán i el nou president d'Horta Empresarial, René Bomberg, que tindrà vigència fins a final d'aquest any. L'acord estableix un marc de col·laboració entre les dues entitats per desenvolupar diferents accions de dinamització comercial i promoció econòmica, que esperem poder veure en algun moment i ser més visibles. Entre d'altres, Artà Empresarial continuarà col·laborant en campanyes comercials, activitats de promoció del comerç local, la Fira de Sant Jordi, que aquí no sé massa bé com col·labora, les decoracions estacionals, l'organització d'Artapa, si s'escau, i altres iniciatives destinades a donar visibilitat a les empreses del municipi. Per la seva part, l'Ajuntament continuarà donant suport a l'entitat, coordinant les actuacions previstes i promovent noves línies de col·laboració que contribueixin al desenvolupament econòmic local. Són les paraules de la notícia de l'Ajuntament d'Artam, que diu així: l'Ajuntament i Artam Empresarial renoven el conveni de col·laboració fins a final d'aquest any. En aquest cas, com dic, signat pel batle Manolo Galán i el nou president René Bomberg, en presència de la regidora de Promoció Econòmica, Maria Antònia Sureda, i també d'un altre membre de la Junta de l'Associació, en aquest cas, Horta Empresarial.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Tres migrants han mort a bord d'una barca irregular que es dirigia cap a les illes. Va ser interceptada ahir vespre al sud de Mallorca i viatjaven 23 persones d'origen subsaharià. Mentrestant, el govern central ha aprovat el repartiment de 35 milions d'euros entre les comunitats autònomes per acollir menors migrants no acompanyats. Ha estat durant la conferència sectorial d'infància i adolescència. Les Balears, juntament amb les Canàries, Ceuta i Melilla, seran les regions que rebran més assignació pressupostària per tenir major pressió migratòria. Cira Rego és la ministra de Joventut i Infància.
2: Hemos hecho una distribución que creemos que se atiene obviamente a cuestiones que son absolutamente objetivas, que tienen que ver con el volumen de personas que han llegado. Es verdad que ha sido un punto que ha generado bastante ruido.
1: La Guàrdia Civil acusa les dues joves detengudes ahir per fer pintades a immobiliàries a Santa Maria de pertinença a grup criminal. També li atribueixen un delicte de danys i un altre contra el patrimoni històric. Ahir el jutge les va deixar en llibertat. La detenció ha deixat diverses reaccions. Insisteix que respecta les protestes i manifestacions sempre que siguin pacífiques. Per la seva banda, el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha carregat contra l'executiu espanyol per les detencions.
3: És inacceptable des del punt de vista democràtic. De fet, la democràcia ha de garantir que això no passi. És que és l'essència de la democràcia, que no te vengui la policia a cercar a teva un dematí per uns fets que tinguin a veure amb la teva ideologia.
1: A Menorca, tots els ajuntaments reduiran la pressió d'aigua a la població com a primera mesura per abaixar el consum davant la situació de prealerta de sequera que viu l'illa. El Consell Insular ha traslladat un paquet de recomanacions davant una situació hídrica cada vegada més preocupant. Dolfo Vilafranca és el president del Consell de Menorca.
4: Pensam que el que s'apliqui s'ha d'aplicar a nivell de tota Menorca, i per tant que sigui de manera uniforme perquè els menorquins els tinguin el mateix tracte. Són un dels objectius que tenim, no?
1: I a Eivissa, el GEN ha denunciat el projecte d'ampliació de l'aeroport. En un escrit que ha presentat a tots els organismes estatals implicats en la gestió d'Aena, reclama mesures cautelars per paralitzar aquesta iniciativa. Segons el grup ecologista, el projecte vulnera el pla director aprovat el 2010 i que preveia un màxim de 7 milions de passatgers, mentre que la intenció d'Aena és ampliar-lo fins als 10 milions. És Joan Carles Palerm, president del GENCOP.
5: El pla director de l'aeroport diu que només l'aeroport pot gestionar-se i treballar per uns 5 milions i mig de persones, de passatgers, amb puntes, si fos necessari, per arribar a 7 milions anuals. La realitat és que estem a 9 milions a l'actualitat, no? 2 milions per damunt del màxim legalment previst.
1: I en la plana nacional, novetats en el cas de Begoña Gómez. La dona del president Pedro Sánchez serà jutjada amb jurat popular. L'Audiència de Madrid ha avalat així la decisió del jutge Juan Carlos Peinado. En canvi, la sala ha ordenat que se li retorni el passaport. També li ha retirat dues acusacions, la de corrupció en els negocis i l'apropiació indeguda. El tribunal ha donat, doncs, llum verda a seguir el procediment contra la dona del president espanyol només pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació. I amb aquest apunt arribarem a les 5 i 4 minuts. Tot torna tota la informació a les 6 en punt.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I ja sabeu que continua aquesta quinzena setmana de música antiga a Colònia Sant Pere, que va començar el passat dia 11 i que donarà per finalitzat aquest diumenge, dia 19, a les 20 hores. Ja hi ha hagut el passat dia 11 l'església de Colònia Stabat Mater Salve Regina. Després hi ha dia 14 de batalles a ballades, cançons i variacions, concert d'orga, que sempre mai pot fallar dins aquesta setmana de música antiga i que habitualment des de fa uns anys que des de que desgraciadament ens va deixar Salvador Martí Vizcay se li dedica aquest concert d'orga, cada edició, un concert, un organista diferent, però que en aquest cas sempre hi ha aquest recordatori, com dic, a Salvador Martí Vizcay, un dels impulsors principals que hi hagués orga a la Colònia Sant Pere i que va donar, de fet, inici aquesta sessió de mi de la música de la Colònia Sant Pere, precisament per poder dur aquesta orga, així que tot el cap de fi està enllaçat i per aquest motiu també se fa sempre aquesta dedicatòria, no sé si dir-li d'aquesta manera, i que des d'aquí també el recordem per cert de Ràdio Horta Municipal. Aprofit per fer també aquesta menció. Després, demà, dia 17 de juliol, a les 21 hores, vos ho recomanem a la plaça de Cas Llobinet, de vora l'edifici municipal, el joc de Ministrils, és aquest grup que actualment des de fa un any, que ja passa el temps, no sé si dos, però bueno, el Consell de Mallorca va recuperar, feia uns anys que no estaven actius com a tal i que el Consell de Mallorca va, com dic, tornar a posar en valor i tornar a cercar gent i demés, i en aquest cas les podrem escoltar aquest proper dia de 7, és a dir, demà, a les 21 hores, en aquest cas de manera concreta, a la plaça de Cas Llobiner, és a dir, de vora l'edifici municipal de la Colònia. Vos ho recomanem, com dic, demà, dia de 7, a les 21 hores, jo de Ministrils. Després ja tenim un dia, un concert cada dia. Després, dia 18, a les 20 hores, a l'església de la Colònia Sant Pere, les Metamorfosis, càrrec de Sol Negre, Margarita Rodríguez Soprano, Dimitri Quindinis Viola de Gamba, Ferran Pizarro i Agut i Miquel Costa, actor. I després, dia 19 de juliol, diumenge, a les 20 hores, a l'església de Sant Salvador d'Artà, Ars Musicae, Orquestra Barroca, Irene Gili, soprano, l'artenenca, i Bernat Capot, concertino. Així que vos recomanem aquests tres propostes, concerts que queden, i així com vos recomanem també els altres dos, lògicament. I en aquest cas això serà demà, passat demà i l'altre, de 7, de 8 i de 9, dia de 7, Joc de Ministrils, dia de 8, les Metamorfosis, Sol Negre, i dia de 9 de juliol, Ars Musicae, amb Irene Gili Soprano, l'artenenca i Bernat Cabot Concertino. Així que no hi podeu faltar en aquestes diverses propostes dins la quinzena setmana de música antiga de la Colònia de Sant Pere. En el cas del dia de 7, al Passacall Llobinem, dia de 8, a l'Església de la Colònia, i dia de 9, a Sant Salvador d'Horta.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I el govern blinda diversos espais naturals més sensibles de cara a l'eclipsi solar del dia 12 d'agost i que també hi ha algun lloc d'alerta, com en aquest cas la MA3333, que va cap a l'ermita. La notícia sencera, bueno, amb alguns dels... Bueno, sencera no ho sé, perquè és un poc llarga, així que intentaré resumir. Diu, el govern blinda la Serra Tramuntana i els espais naturals més sensibles per l'eclipsi solar del dia 12 d'agost. El govern ha presentat aquest dijous les mesures de seguretat pública i protecció forestal previstes amb motiu de l'eclipsi solar total que tindrà lloc el pròxim 12 d'agost. Aquestes actuacions inclouen el blindatge de la Serra Tramuntana i dels espais naturals més sensibles, així com la posada en marxa de 26 zones d'observació oficial, que en les inicials fa la paraula ZOO, zones d'observació oficial, distribuïdes arreu de les Illes Balears perquè aquest fenomen excepcional es pugui viure en les màximes garanties de seguretat. Les mesures són el resultat de mesos de planificació i coordinació entre les administracions implicades i responen a un objectiu doble, protegir les persones i preservar el territori davant la gran afluència prevista durant la jornada. La novetat principal del dispositiu és la protecció específica de la Serra Tramuntana i de la resta d'espais naturals especialment sensibles de les Illes Balears, on es preveu una elevada concentració de persones durant el capvespre del 12 d'agost. El director general d'Emergències Interior, Pablo Garriz, ha explicat que les mesures s'han definit exclusivament a partir de criteris tècnics de protecció civil i protecció forestal per minimitzar el risc d'incendi i garantir una resposta ràpida dels serveis d'emergència. Per aquest motiu, el dispositiu començarà ja el dimarts 11 d'agost amb el monitoratge permanent dels principals accessos a la Serra Tramuntana i les zones amb major previsió d'afluència. El dia de l'eclipsi, dia 12, el control de la mobilitat s'intensificarà a partir de les 10 del matí i farà un seguiment continu de l'aforament i de l'evolució del trànsit. A partir de les 15 hores, o abans, si les circumstàncies operatives així ho requereixen, es restringirà la circulació general per la, en aquest cas, per exemple, per la MA10, que no és la nostra zona, i es mantindran únicament els accessos autoritzats per als residents, persones que acreditin la necessitat d'accedir als seus allotjaments, serveis essencials i transport públic regular. El dispositiu preveu restriccions a la regulació de trànsit en una vintena de carreteres que donen accés a espais naturals, fars, miradors, platges i altres punts de gran afluència. En caràcter general, s'aplicaran entre les 15 hores i les 21 hores, tot i que es podrà avançar si les circumstàncies de seguretat així ho requereixen. En aquest cas, se posa diverses zones concretes, on, en el cas, com deia, del municipi d'Artà, hi ha aquesta zona de l'ermita. Ara mirava, havia vist un lloc aquí, veig que no hi surt, pensava que sí. Intentava ara anar resumint i veig que no hi surten aquesta notícia de llocs com a tal restringits. Tot i així, sí que per la part contrària, així les parts que sí que se proposen com a oficials de poder-hi anar, concretament s'han seleccionat 26 zones d'observació oficial després d'analitzar més d'un centenar de possibles emplaçaments, tenint en compte criteris de visibilitat del fenomen, accessibilitat, capacitat d'acollida, disponibilitat d'aparcament i possibilitat d'intervenció dels serveis d'emergència. Les zones d'observació oficial no són els llocs des d'on es veu millor l'eclipsi, són els espais des d'on el govern pot garantir millor la seguretat de les persones. Per tant, també és important això. En total s'han habilitat 26 zones d'observació oficial, 9 a Mallorca, 9 a Menorca, 6 a Eivissa i 2 a Formentera. Les ZOO permetran distribuir els observadors del conjunt del territori, reduir la pressió sobre els espais més sensibles i facilitar una observació segura, ordenada i compatible amb la preservació del medi ambient. Les mesures presentades són el resultat del treball duit a terme de la Comissió per a la Gestió de les Actuacions Relacionades amb l'Eclipsi Solar total de 2026, creada pel govern per planificar amb antelació la resposta davant d'un esdeveniment sense precedents. La vicepresidenta ha agraït la implicació de totes les administracions, que en aquest cas s'ha comptat amb la col·laboració de consells insulars, els 67 ajuntaments, la delegació del govern, la Direcció General de Trànsit, les coses i forces de seguretat
En aquest cas, també, com no pot ser d'altra manera, els serveis d'emergència, ports i bé, autoritat portuària, salvament marítim, capitania marítima, la Universitat de les Illes Balears, Astro Mallorca, la Felip, la que aglutina els ajuntaments de Mallorca, de les Balears, perdó, l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears, ICGIP, i la resta d'entitats que han contribuït a la planificació del dispositiu.

I el supercomputador de les Illes Balears ja és una realitat. El vicepresident Antoni Costa, el rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot, han signat aquest dijous un conveni de col·laboració per a la governança conjunta i la consolidació del Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes Balears, BSAI, i el desenvolupament d'activitats de recerca, innovació i transferència en matèria de supercomputació i intel·ligència artificial. L'acte ha comptat amb la presència també del director general d'Innovació i Transformació Digital, Sebastián González, el director general d'Estratègia Digital i Desenvolupament Tecnològic, Francisco Cánovas, el vicerrector de Política Científica i Recerca de la UIP, Víctor Omar, la vicerrectora d'Innovació i Transformació Digital de la UIP, Loren Carrasco, més altres professors i tècnics de la UIP, així que també altres representants d'altres administracions i diferents empreses tecnològiques. El Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes Balears, impulsat pel Govern de les Illes Balears a través de la Direcció General d'Innovació i Transformació Digital en col·laboració amb l'UIT, situa el Parbit com un dels principals referents de la innovació tecnològica a l'arxipèlag. Situat al complex Balear Recerca, el centre neix amb l'objectiu d'enfortir la recerca, la innovació i el desenvolupament de tecnologies avançades. La inversió total per posar-la en marxa és de 2,36 milions d'euros.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Maria també.
1: Maria, no.

I bé, anem enfilant a ret final, com us he dit, avui programa més curt, en aquest cas ara mateix, de 7:40 d'avui que vespre, 17 de juliol, tenim 33,2 graus centígraus, però sensació tèrmica de 45 graus, màxima d'avui 36,1, a les 15:06, la mínima 20,2 a les 6:36. Per tant, temperatures entre 20 i 36 graus en el dia d'avui. El vent d'ara mateix de l'est, en ràfegues de 20,9, màxim ràfega d'avui fins ara 27,4, fa tot just uns 20 minutets, cosa així, de 7:24, màxim ràfega mensual 57,9 km per hora. Humitat al 71%, la roba del punt de les actuïts de 27,1 graus, baròmetre 1014,6 hectopascals, tendència estable. Previsió de l'índex ultraviolat 9,8, per demà 9,3, dins l'escala molt alta en dos dies. Lluna creixent, un 7% il·luminada. I bé, això és la informació actual que podeu consultar vosaltres mateixos a través de valenciamente.com. I res, com vos he dit abans, avui és un poc més curt perquè hem d'enregistrar una entrevisteta que ja escoltareu properament. Així que, com sempre dic, tornant demà, moltíssimes més coses. Salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: La Serra de Tramuntana romandrà blindada el dia de l'eclipsi solar el 12 d'agost. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Els accessos de la carretera MA10 des d'Andratx fins a Pollença estaran tancats des de les 3 del migdia fins a les 9 del vespre, excepte pels treballadors de la zona o residents. Unes restriccions que ha establit el govern per evitar la massificació de vehicles i reduir el risc d'incendi forestal i que podrien avançar-se si fos necessari. Ho explica el director general d'Emergències, Pablo Garritz.
2: No podemos permitir que nadie se ponga en riesgo ni que nadie ponga en riesgo al conjunto de la población. Por eso insistimos en algunas recomendaciones básicas. No utilizar fuego bajo ningún concepto. Y sobre todo, evitar estacionar sobre vegetación seca o fuera de los espacios habilitados.
0: Dels 26 indrets habilitats per contemplar aquest fenomen, 9 són a Mallorca, altres 9 a Menorca, 6 a Eivissa i 2 a Formentera. Tot una vos detallam on són i serem, de fet, en directe a un d'aquests punts, concretament al Gaire, on hi haurà 2 al poliesportiu de Pina i l'altre serà al poliesportiu del Gaire. Abans, però, repassam altres titulars de la jornada que ens deixa aquest dijous, dia 16 de juliol, en Camp Sabuc, que 3 migrants han mort a bord d'una barca que es dirigia cap a Mallorca amb altres 23 persones. Maria Tomàs, bon vespre.
3: Bon vespre. Eren d'origen subsaharià i varen ser interceptats ahir vespre a 60 milles del sud de l'illa. Segons el relat d'alguns ocupants, 3 persones varen morir durant el trasllat i varen ser llançades a la mar.
0: I a Formentera, un turista estatunidenc ha mort en llançar-se a l'espalmador, tot i la bandera vermella.
3: L'home de 65 anys s'ha llançat a la mar des d'una embarcació per recuperar un objecte de la filla. La família ha perdut el contacte visual, ha estat una altra embarcació qui ha localitzat el cos.
0: A Menorca, tots els ajuntaments reduiran la pressió d'aigua a la població com a primera mesura per abaixar el consum davant la situació de prealerta de sequera que viu l'illa.
3: Així ho ha informat el president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, després d'una reunió d'urgència de la Comissió de Seguiment Integral de l'Aigua.
4: Pensant que el que s'apliqui s'ha d'aplicar a nivell de tot a Menorca, que, i per tant que sigui de manera uniforme perquè els menorquins els tinguin els mateixos tractos, són un dels objectius que tenim, no?
3: L'entitat ha traslladat un paquet de recomanació davant una situació hídrica cada vegada més preocupant.
0: I la justícia europea ha avalat la llei d'amnistia perquè considera que té com a objectiu reduir les tensions institucionals i polítiques i facilitar un escenari de reconciliació.
3: Considera que no topa amb els interessos financers ni en la directiva sobre terrorisme. La decisió de l'acord de Luxemburg aplana el camí perquè Carles Puigdemont torni a Catalunya. Tot i això, no tindrà una afectació immediata i la justícia espanyola haurà de resoldre els casos que té pendents.
0: L'expresident català Carles Puigdemont ha assegurat a través de les xarxes socials que és una victòria rotunda, un triomf, diu, de l'independentisme català. Tant ell com Oriol Junqueras demana que s'apliqui l'amnistia. I en els esports, Espanya ja entrena a Nova York. Marta Sampas, bon vespre.
5: Bon vespre. La selecció ha fet avui capvespre la primera sessió de preparació per a la final contra l'Argentina. Luis de la Fuente està ben pendent de Lamine Yamal i de Pedro Porro, que avui s'han exercitat al marge dels seus companys fent exercicis de recuperació. Tots dos arrosseguen molèsties musculars després de la semifinal contra França. De fet, Lamine portava avui un embenatge a la cuixa esquerra. Resten 3 dies per a la final contra l'Argentina, una final que es viurà a IB3 Ràdio diumenge a partir de les 8:30 del vespre. I el Mallorca ha presentat avui els 4 primers fitxatges de la temporada. Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Abubaca Sumaoro i Zito Luvumbo han estat avui en una roda de premsa. Tots 4 arriben amb la il·lusió i l'ambició de tornar el club a primera divisió.
0: I pel que fa al temps, poc canvis, calitja i altes temperatures. Dani Capó, bon vespre. Fins quan ens espera aquesta situació?
6: Bon vespre. Efectivament, avui han pujat moltes termòmetres. De fet, ha estat el dia més càlid de l'any. Hem arribat a fregar els 42 graus. Tot això després d'una nit molt càlida, però es veurà que demà arriben alguns matisos. No ho considerem un gran canvi, però com a mínim a la meitat nord de les illes sí que notarem una certa normalització de les temperatures. Allà on avui més mos hem enfilat, que hem arribat a 41-42 graus, demà segurament quedarem al voltant de 35-36. Per tant, en aquestes bandes sí que es notarà una baixada. A la resta, poca cosa, perquè a la resta del sud, sobretot, mantindrem aquests 37-38 de màxim, i tot això per amor d'un canvi de la direcció del vent. Demà entra una mica de gregal. No serà un gregal intens, però provocarà aquesta baixadeta de les temperatures al nord de les illes, i això sí, mantindrem, com comentaves, Aina, la pols en suspensió, i tot això sembla que s'ha de mantenir, sobretot la pols, per aquests pròxims dies.
0: Gràcies, Dani. I avui, dia 16 de juliol, dia del Carme, patrona de la gent de la mar, hi ha processons marineres a molt d'indrets de les Illes Balears. En parlarem, serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
1: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. El dispositiu especial de seguretat per al dia de l'eclipsi solar dia 12 d'agost inclou 26 zones d'observació oficial i restricció de circulació a espais naturals com ara la Serra de Tramuntana. A partir de les 3 del migdia, o fins i tot abans, si es considera necessari, es prohibirà la circulació general entre Andratx i Pollença. El govern diu que la serra quedarà literalment blindada.
3: Només hi podran accedir els residents, les persones que acreditin la necessitat d'accedir als seus allotjaments, als serveis essencials i al transport públic regular. L'objectiu és reduir el risc d'incendi forestal que, a més de posar en perill les persones que es trobassin a la serra, també destruiria un valor a un valuós patrimoni natural. El director general d'Emergències, Pablo Garriz, ha insistit en la importància de la responsabilitat individual com a forma de protecció col·lectiva.
2: No podemos permitir que nadie se ponga en riesgo ni que nadie ponga en riesgo al conjunto de la población. Por eso insistimos en algunas recomendaciones básicas. No abandonar ningún tipo de residuo, no fumar en zonas forestales ni arrojar colillas, no utilizar fuego bajo ningún concepto. Y sobre todo, evitar estacionar sobre vegetación seca o fuera de los espacios habilitados.
3: Aquests consells, així com la restricció de trànsit i les zones oficials d'observació, s'han fixat segons criteris tècnics de protecció i seguretat i gràcies a la col·laboració de les diferents administracions. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil intensificaran el control de determinats punts. El secretari general de la Delegació de Govern, Rubén Castro, ha explicat que tindran especial protagonisme la Guàrdia Civil de Trànsit, el CEPRONA i la Vigilància Marítima.
7: Por un lado, asegurar la operatividad de infraestructuras esenciales o críticas, y yo creo que aquí pensamos pues todos en los hospitales y también, por ejemplo, podríamos pensar en el aeropuerto. Se van a monitorizar las vías que permiten acceder a esas infraestructuras para garantizar en todo momento su fluidez de acceso. Y por otro lado, y un objetivo fundamental, es garantizar la accesibilidad y la capacidad de maniobra de los servicios de emergencia.
3: Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris i planificar amb temps la visualització d'aquest fenomen.
0: Com que aquest fenomen serà visible des de molt de punts, és ben probable que en tingueu una a prop. El govern ha establit 26 àrees oficials d'observació repartides per 15 municipis, amb una capacitat teòrica màxima total de 300.000 persones.
3: Nou són a Mallorca, són la Ronda de Porreres, el circuit de Son Matamoros a Felanitx, Mayoris, la platja de Palma i Santa Pau. Uns altres nous són a Menorca, gairebé la meitat a Ciutadella, com Son Blanc, però també s'han habilitat altres indrets, com el Passeig Marítim de Maó i la platja de Sant Tomàs. Toni Cladera és oficial de la policia local de Ciutadella.
8: No em porten accent ni a desacantilats de Farnati ni a zones perilloses, tenint a peu de, diguem, d'asfalt, de cera, de vora via, tenir la possibilitat de veure amb una cadira catre mirant tranquil·lament al sol.
3: A Eivissa, en total, seran 6 dels indrets habilitats. Són a Cala Agressió i a la costa de Sant Antoni de Portmany, entre d'altres, i a Formentera just n'hi ha 2, a Sestany d'Espeix i a Gerenals. Aquests espais han estat seleccionats després d'analitzar més d'un centenar de possibles emplaçaments, tenint en compte criteris de visibilitat del fenomen, accessibilitat, capacitat d'acollida, disponibilitat d'aparcament i possibilitat d'intervenció dels serveis d'emergència.
0: Un dia en què, per cert, hi haurà el mateix nombre de persones que l'any passat entre turistes i residents, com que el risc zero no existeix. Tampoc hi haurà dispositius de seguretat activats i equip d'emergències a punts claus. Volien dir que hi haurà activats aquests dispositius a punt claus per reduir el temps de resposta en cas d'incendi, per exemple. Ho explica la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles.
9: parlant d'un protocol que abarca escenaris molt diversos, des de possibles aglomeracions a determinades zones d'observació, fins a tensions a la xarxa viària, incidències sanitàries derivades de la calor, a l'observació inadequada del fenomen, un increment molt important d'activitat marítima o un risc especialment elevat d'incendi forestal.
0: I és que aquest dia es preveu que hi hagi més de 2 milions de persones a les Balears, sigui quin sigui el punt des d'on es triï veure l'eclipsi. És important no mirar directament el sol, posar-se ulleres especials homologades, a més es recomana hidratar-se bé i protegir-se del sol.
3: El govern continuarà publicant informació de servei per tots els canals que pugui, col·laboren les administracions públiques i organitzacions empresarials perquè el missatge arribi també als visitants que es trobin a les illes dia 12 d'agost.
0: I entre els punts habilitats hi ha el poliesportiu de Pina i el d'Algaida. I com que aquest municipi comptarà en dos punts concrets, hi ha Victòria Morell en aquest municipi, Algaida. Victòria, bon vespre. Has pogut parlar amb autoritats i la policia local en què consistirà l'operació i com s'organitzaran aquest dia 12 d'agost?
10: Bon dia, doncs sí, hem parlat amb la policia local d'Algaida per conèixer com s'ha preparat el dispositiu especial de seguretat per a l'eclipsi. Habitualment, el municipi compta amb dos agents de servei, però per aquesta jornada el dispositiu es reforçarà en 5 policies locals més, 6 voluntaris de protecció civil i 2 patrulles de trànsit de la Guàrdia Civil que s'encarregaran de controlar els accessos al santuari de Cura. De fet, a partir de les 6 de l'hora baixa, tant els accessos a Cura com a Randa quedaran restringits i només hi podran accedir els vehicles autoritzats, als serveis d'emergència i les persones amb reserva confirmada a l'hotel. Ricard Marroig, membre de la policia local d'Algaida, explica que l'objectiu principal és garantir la seguretat i evitar col·lapses.
11: Pensar que hi haurà bastants desplaçaments i tenim idiosincràsia també, que tenim Cura, que és una... És un lloc on molta gent hi vol anar per veure temes astronòmics. Per tant, s'ha hagut de tancar l'accés en aquesta muntanya i només poden accedir gent autoritzada.
10: Algaida serà més l'únic municipi que habilitarà 2 punts oficials per observar l'eclipsi, un al mateix nucli d'Algaida i un altre a Pina. L'Ajuntament va decidir mantenir tots 2 espais perquè ofereixen molt bones condicions per seguir el fenomen i alhora evitar que els veïnats de Pina s'hagin de desplaçar fins a Algaida. Així es repartirà millor l'afluència de visitants i es facilitarà la mobilitat. Ho explica la batllessa Margalida Follana.
12: El fet de posar 2 espais és per intentar també evitar aglomeracions de gent i que la gent pugui estar més repartida. Sé i entenem que vendrà gent de fora, però bé, sí que ho tenim bastant, ho tenim controlat i hi ha una previsió ja feta.
10: Des de l'Ajuntament i també la policia local recorden que és fonamental seguir les recomanacions bàsiques d'ulleres homologades per observar l'eclipsi, mantenir-se ben hidratats davant les altes temperatures i, sempre que sigui possible, desplaçar-se a peu per evitar retencions i facilitar la mobilitat.
0: Gràcies, Victòria. Hem arribat a les 7:13.
1: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Tres migrants han mort a bord d'una embarcació que es dirigia amb altres 23 persones cap a les illes de manera irregular.
3: Les 23 persones d'origen subsaharià varen ser interceptades ahir vespre a 60 milles del sud de Mallorca. A més d'aquestes 23, 3 varen perdre la vida, un per cada dia de travessia, i els seus cossos varen ser llançats a la mà, tal com ha explicat l'Institut Armat algun tripulant de l'embarcació rescatada. Segons delegació de govern, el rescat de l'embarcació es va dur a terme la participació de Salvament Marítim i de la Guàrdia Civil del Port de Palma. Enguany s'han registrat 172 arribades d'embarcacions amb 3.234 migrants.
0: I el govern central ha aprovat el repartiment de 35 milions d'euros entre les comunitats autònomes per acollir menors migrants no acompanyats. D'aquesta partida, les Balears en rebran 2 milions, una xifra que l'executiu considera del tot insuficient.
3: La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, lamenta que es tornin a destinar els mateixos diners que l'any passat, una quantitat que ja aleshores diu va ser insuficient.
13: Hemos votado a favor de este punto, pero manifestando que lo considerábamos del todo insuficiente. Recordemos que a día de hoy Baleares está atendiendo 825 niños y niñas migrantes no acompañados a través de los sistemas de protección que gestionan en este caso los consells insulars y que tienen estos servicios completamente desbordados por esta presión migratoria. Hemos vuelto a reclamar más recursos y no solamente más recursos económicos, sino también más recursos humanos.
3: L'executiu espanyol ho ha aprovat durant la conferència sectorial d'Infància i Adolescència. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, explica que les Balears, juntament amb les Canàries, Ceuta i Melilla, seran les regions que rebran més assignació pressupostària perquè tenen més pressió migratòria.
14: Hemos hecho una distribución que creemos que se atiene obviamente a cuestiones que son absolutamente objetivas, que tienen que ver con el volumen de personas que han llegado. Es verdad que ha sido un punto que ha generado bastante ruido.
3: Les Balears atenen actualment 825 menors migrants no acompanyats, la xifra més alta registrada fins ara.
0: Per la mare de qüestions relacionades amb l'aigua. Perquè a Menorca tots els ajuntaments reduiran la pressió de l'aigua a la població com a primera mesura per abaixar el consum davant la situació de prealerta de sequera que viu l'illa. El Consell Insular ha traslladat un paquet de recomanacions davant una situació hídrica cada vegada més preocupant. Gel Camarasa.
15: Al Consell de Menorca, el govern, Abacua i els 8 ajuntaments han analitzat la situació. El missatge és clar, cal reduir el consum des de ja. Sentim Dolfo Vilafranca, el president del Consell Insular de Menorca.
4: Pensant que el que s'apliqui s'ha d'aplicar a nivell de tota Menorca i, per tant, que sigui de manera uniforme perquè els menorquins els tinguin el mateix tracte. Són un dels objectius que tenim, no?
15: Pel que fa al futur més immediat, el Consell recomana reduir la pressió de la xarxa, limitar el rec de jardins públics i també aturar les fonts ornamentals. Pedro Pellicer és regidor de Medi Ambient del Castell.
16: Jo crec que és un primer contacte i el missatge que volem donar és que hem de conscienciar molts tots de que és un bé escàs, que les reserves van per avall i que us hem de preocupar en aquest sentit.
15: Alguns ajuntaments, però, ja preparen més restriccions. Mo, el municipi més afectat, vol prohibir rentar cotxes de lloguer amb aigua potable i es Mercadal estudia limitar la neteja d'embarcacions. Sentim el seu batle, Joan Pellicer.
17: En Mercadal tenim el problema de que el nivell dels aqüífers baixa un metro i mig aproximadament cada any. I això vol dir que ens queden 20 metres, que en 10-12 anys ens quedaríem sense aigua si seguim amb aquest ritme de consum. Per tant, no podem esperar d'aquí 10 anys a actuar, sinó que hem d'actuar ja.
15: El Consell demana responsabilitat i solidaritat i que tots els municipis actuïn ara per evitar arribar a una situació crítica.
0: I un nou carregament fa avui hora baixa el segon trasllat de residus d'Eivissa cap a Mallorca per incinerar-los a Son Reus després dels imprevistos i del retard que va patir el vaixell de Baleària ahir i de ser immobilitzat per la Capitania Marítima per perill en la navegació i perill de contaminació. Ignacio Andrés és el conseller de Medi Ambient d'Eivissa.
18: Al final el barco va sortir, per tant no plantejam ninguna reclamació de ningú tipus. Perquè estàvem convençuts de que aquest barco estava totalment en regla i varen fer totes les proves que tenien que fer en su inspector i al final, bueno, òbviament una inspecció dura el que dura.
0: Es faran 5 expedicions setmanals amb un màxim de 8 camions cadascun, un trasllat que es fa perquè la situació es critica a l'abocador de Canaputxa a Eivissa. Ara bé, el PSIP i Més demanen al Consell de Mallorca la suspensió cautelar d'aquesta prova pilot fins que les institucions facin els controls de seguretat necessaris.
3: La portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, no confia en la seguretat que ha intentat traslladar el vicepresident Pedro Bestard després de la primera remesa de fens, ja que consideren que hi ha perill mediambiental.
19: Demanem al senyor Galmés, com deia en el principi, reiter, una suspensió cautelar i que surti a donar totes les explicacions i exigeixi a Eivissa tots els controls necessaris. No mos basta la foto d'avui del senyor Bestard fent veure que tot està bé. No mos ho creiem i no mos ho creiem.
3: D'altra banda, la portaveu de Més per Mallorca, el conseller insular Catalina Inés Parelló, demana a l'equip de govern que publiqui tots els informes tècnics de l'operatiu en considerar que les incidències registrades abans del primer transport posen en dubte les garanties a les quals el PP ha impulsat el pla pilot.
20: Que aquest projecte que denunciam que serà permanent, ja no l'entenem com a prova pilot, s'aturi ja. Els mallorquins i mallorquines no ens mereixem rebre els fens ni d'Eivissa ni d'altres indrets.
0: I no deixant de parlar d'Eivissa perquè el grup ecologista Gengop ha denunciat el projecte d'ampliació de l'aeroport d'Escodolà. En un escrit que ha presentat a tots els organismes estatals implicats en la gestió d'AENA, reclama mesures cautelars per paralitzar aquesta iniciativa d'ànima nau.
21: La denúncia s'ha presentat davant la Direcció General d'Aviació Civil, l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria i els Ministeris de Medi Ambient i Foment. L'entitat ecologista considera que el projecte comporta un augment il·legal de la capacitat de l'aeroport que marca el pla director. És Joan Carles Palerm, president del Gengop.
22: L'aeroport pot gestionar-se i treballar per uns 5 milions i mig de persones, de passatgers, amb puntes. Si fos necessari per arribar a 7 milions anuals, la realitat és que estem a 9 milions.
21: El projecte d'AENA augmenta més encara el flux de passatgers previst, que passaria dels 9 als 10 milions. Escoltem de nou Joan Carles Palerm.
22: La realitat és que no podem passar de 7. 7 és el límit màxim que pot tenir l'aeroport d'Eivissa. El que han de fer és modificar i reduir vols, si és necessari, perquè no passen mai de 7 milions, a no ser que vulguin fer un pla director nou que pugui sustentar el que volen fer. Actualment no és possible, no s'hauria de fer, és incompatible.
21: Segons el Gengop, els canvis a l'aeroport que reclama la Unió Europea no s'hauria de traduir en un augment de la seva capacitat.
0: I el govern ha confirmat la detecció del primer niu de vespa oriental a Eivissa.
3: Es tracta d'una espècie invasora que pot suposar una amenaça per a les abelles i per a la producció apícola de l'illa. Una troballa que ha tingut lloc al nucli urbà de Jesús i que ha estat possible gràcies a l'avís d'una veïnada. Ara el Servei de Protecció d'Espècies instal·larà trampes als voltants per comprovar si hi ha més exemplars.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: La Guàrdia Civil acusa les dues joves detingudes ahir per fer pintades a 5 immobiliàries a Santa Maria de pertinença agrocriminal. També els atribueix un delicte de danys i un altre contra el patrimoni històric. Ahir el jutge les va deixar en llibertat.
3: Els investigadors relacionen aquests fets a la publicació del manual de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que promou l'acció directa no violenta contra elements vinculats amb el sector turístic. Concretament, la Guàrdia Civil afirma que les dues detingudes, juntament amb altres persones, totes a la cara tapada de motxilles i aerosols, varen vandalitzar 5 immobiliàries. La manera en què ho van fer, diu la Guàrdia Civil, coincideix amb el manual publicat per la plataforma.
0: Una detenció i posterior posada en llibertat que generar reaccions polítiques.
3: Més per Mallorca ha carregat contra el govern espanyol per la detenció. Lluís Apestegui acusa de perseguir una ideologia i demana explicacions al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
23: És inacceptable des del punt de vista democràtic. De fet, la democràcia ha de garantir que això no passa. És que és l'essència de la democràcia, que no te vengui la policia a cercar a casa teva un dematí per uns fets que tinguin a veure amb la teva ideologia.
3: El govern insisteix que respecta les protestes i manifestacions sempre que siguin pacífiques, però el vicepresident Antoni Costa ha remarcat que l'executiu no disposa d'informació sobre la investigació.
24: Respectant, però no tenim informació al respecte, no? En aquest sentit, els governs de Ciutat de València sempre ser molt clars. Manifestacions pacífiques, sempre. Màxim respecte per qualsevol manifestació pacífica que es faci a les Illes Balears.
3: El portavoz de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, creu que la detenció va ser desproporcionada.
25: Denunciar el que creiem que ha estat una operació policial desmesurada, fora de lloc i molt per damunt de lo que hagués estat necessari i que creiem que, òbviament, és un crit per escarmentar, per intentar desmobilitzar, per intentar que la gent no surti al carrer, no s'organitzi.
3: La plataforma desvincula les accions de la publicació la setmana passada del manual d'acció directa contra la turistificació, perquè diuen són prèvies a la seva difusió. En qualsevol cas, afegeix, es manté la manifestació prevista per dia 26.
0: I l'incendi a un habitatge de Llucmajor declarat ahir hora baixa i on s'ha produït l'esfondrament de la coberta i del sostre encara continua actiu. La dona que hi viu va haver de ser atesa per intoxicació de fum i tres habitatges més varen ser desallotjats per precaució.
3: L'incendi es va iniciar poc abans de les 3 a una casa del carrer Major del poble. La gran fumarada va crear molta expectació i alarma entre el veïnat de Llucmajor. Xisco Bonnin és oficial en cap dels bombers de Mallorca.
2: Amb aquesta càrrega de foc han començat les vigues a col·lapsar i, per tant, l'estructura de la vivenda s'ha tornat inestable, el qual ha fet que nosaltres continuem fent feina però des de fora.
3: La dona que hi viu pateix síndrome de Diògenes, cosa que hauria fet que les flames s'estenguessin ràpidament.
0: I a Formentera, un turista estatunidenc de 65 anys ha mort avui migdia en llançar-se a la mà des d'una embarcació a l'Espalmador, tot i la bandera vermella que prohibia el bany per l'estat de la mà.
3: La víctima s'hauria llançat a l'aigua per recuperar un objecte que li havia caigut a la seva filla. Els seus familiars han perdut contacte visual fins que els ocupants d'una altra embarcació recreativa l'han localitzat. Li han practicat maniobres de reanimació fins a l'arribada del servei de socorristes, que les han mantingut fins. Finalment, però, no se li ha pogut salvar la vida. El cos està traslladat al port de la Sabina. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir els fets.
0: I han estat detinguts 3 homes per apallissar una jove durant un intent d'agressió sexual a Mallorca.
3: Els fets varen passar a final del mes de juny a la zona de la platja de Palma. Va ser la mateixa víctima qui la setmana passada va identificar els agressors, fet que va permetre que els agents de la Policia Nacional els detinguessin. Els acusa dels delictes d'agressió sexual i lesions.
5: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Nou entrebanc en la mesa de l'ensenyament de 0 a 3 anys. L'espatronal de l'escola concertada i el sindicat USO i FSIE s'han plantat i no han assistit a la reunió en què s'ha debatut l'increment del personal del menjador. La proposta d'educació és que cada dues unitats disposin d'un treballador més al servei de menjador. Carme Moreno.
1: Les patronals Escola Catòlica, CCIP i les Escoletes de Piment estan en contra de la mesura. Marc González, d'Escola Catòlica, diu que és inviable econòmicament i denuncia que arriba en un moment en què també es negocien les millores de les condicions laborals de les mestres i educadores de l'ensenyament 0 a 3 anys.
2: Mos estan imposant noves obligacions que suposen sobrecostos. Per tant, és impossible tancar cap tipus d'acord fins que l'administració fixi quines són les regles de joc, és a dir, quina ràtio haurem de tenir a les aules de professors si, o d'alumnes, dependrà del model que segueixin, no ho sabem, és a dir, tot mos arriba, diguéssim, de segona mà, i això és intolerable.
1: Pepa Ramis, del sindicat Comissions Obreres, sí que ha assistit a la mesa i, al contrari de les patronals, considera que la proposta de la conselleria és insuficient, ja que s'ha d'ampliar el personal als menjadors escolars.
3: Regulo una ràtio completament impossible. No se pot parlar de moment pedagògic amb unes ràtios tan elevades com aquesta, i és fonamental, primer, recollir la feina que han fet els experts i la mesa 03, incloure-la dins aquest decret i després ja aprovar-lo.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha deixat clar a la patronal que és la conselleria la responsable d'establir la normativa en matèria de menjadors escolars.
4: Quan aquest esborrany arribi un consens en tothom a la mesa 03, aquest esborrany anirà a totes les meses, també a la de concertada, però no hem de mesclar els encaragols. Una cosa són les reivindicacions i la dignificació de les remuneracions de les treballadores de 03, que el govern de les Illes Balears està completament d'acord amb aquesta dignificació, però necessitant que ells acordin. I una altra cosa és la regulació que nosaltres facem dels menjadors escolars.
1: La proposta que s'ha presentat aquest dijous és una esborrany.
0: I els sindicats Estell i AMPE han reclamat la incorporació de la infermera escolar.
5: Reivindicació que fan després de conèixer el nou protocol per actuar en casos d'una al·lèrgia d'un alumne, que es posarà en funcionament del nou protocol al pròxim curs escolar a tots els centres educatius públics. A la mesa d'educació s'ha explicat que tots els centres educatius disposaran d'injecció d'adrenalina per actuar en cas d'un xoc anafilàctic.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30. El govern blinda la Serra de Tramuntana i habilita 26 espais segurs d'observació el dia de l'eclipsi solar, el 12 d'agost. Un dia en què les Balears es preveu que hi hagi més de 2 milions de persones.
5: Els accessos de la carretera MA10 des d'Andratx fins a Pollença estaran tancats des de les 3 del migdia fins a les 9 del vespre, excepte per als treballadors de la zona o els residents. Unes restriccions que ha establit el govern per evitar la massificació de vehicles i reduir el risc d'incendi forestal i que podrien avançar-se si fos necessari, ho explica el director general d'Emergències, Pablo Garrit.
7: No podemos permitir que nadie se ponga en riesgo ni que nadie ponga en riesgo al conjunto de la población. Por eso insistimos en algunas recomendaciones básicas. No utilizar fuego bajo ningún concepto. Y sobre todo, evitar estacionar sobre vegetación seca o fuera de los espacios habilitados.
5: Del 26 indrets habilitats per contemplar aquest fenomen nou són a Mallorca, altres 9 a Menorca, 6 a Eivissa i 2 a Formentera. Al Gaida, per exemple, n'hi haurà 2, el poliesportiu de Pina i el del Gaida. Ricard Marroig és policia local del municipi.
8: De fet, el camp de futbol, tant del Gaida com de Pina, són puestos que es poden anar caminant perfectament. Entonces, s'han intentat trobar un puesto que sigui ample, que tingui un aforament suficient per la gent del poble i que, a més, permeti anar caminant.
0: I més qüestions, perquè 3 migrants han mort a bord d'una barca que es dirigia cap a Mallorca amb altres 23 persones.
5: Eren d'origen subsaharià i varen ser interceptades ahir vespre a 60 milles del sud de l'illa. Segons el relat d'alguns ocupants, altres 3 persones varen morir durant el trasllat i varen ser llançades a la mar.
0: La Guàrdia Civil acusa les dues joves detingudes ahir per fer pintades a 5 immobiliàries a Santa Maria de pertinença a grup criminal.
5: També els atribueixen un delicte de danys i un altre contra el patrimoni històric ahir, després de passar a disposició judicial, varen quedar en llibertat.
0: A Formentera, un turista estatunidenc que ha mort en llançar-se s'espalmador, tot i la bandera vermella.
5: L'home de 65 anys s'ha llançat a la mà des d'una embarcació per recuperar un objecte de la filla. La família ha perdut el contacte visual. Ha estat una altra embarcació qui ha localitzat el cos.
0: I a Menorca, tots els municipis reduiran la pressió d'aigua a la població com a primera mesura per abaixar el consum davant la situació de prealerta de sequera que viu l'illa.
5: Així ho ha informat el president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, després d'una reunió d'urgència de la Comissió de Seguiment Integral de l'Aigua.
9: Pensam que el que s'aplica és que aplica a nivell de tota Menorca que, i per tant que sigui de manera uniforme perquè els menorquins tots tinguin el mateix tracte, són un dels objectius que tenim, no?
5: L'entitat ha traslladat un paquet de recomanació davant una situació hídrica cada vegada més preocupant.
0: I la justícia europea ha avalat avui la llei d'amnistia pactada entre el PSOE i els partits independentistes catalans.
5: Considera que no topa amb els interessos financers ni en la directiva sobre terrorisme. La decisió de l'acord de Luxemburg aplana el camí perquè Carles Puigdemont torni a Catalunya. Un altre dels empresonats del procés, Oriol Junqueras, reclama que s'apliqui ja la llei d'amnistia.
10: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat.
0: En parlarem minuts després de la crònica esportiva. Ara, quan passen gairebé 4 minuts de les 7 i mitja, anem amb tots els esports.
6: Informatiu Vespre. Esports. Marta Sampa.
0: I Marta, començant parlant del Mundial, perquè Espanya ja entrena a Nova York.
11: La selecció ha fet avui cap vespre la primera sessió de preparació per a la final contra l'Argentina. Luis de la Fuente està ben pendent de Lamine Yamal i de Pedro Porro, que avui s'han exercitat al marge dels seus companys fent exercicis de recuperació. Tots dos arrosseguen molèsties musculars després de la semifinal contra França. De fet, Lamine portava un embenatge en la cuixa esquerra, però de ben segur estaran tots dos disponibles per la final. La resta dels jugadors han entrenat amb normalitat. El combinat nacional, que va saber ahir que per guanyar el segon títol mundial de la seva història, haurà de superar la vigent campiona, la selecció argentina, que ahir va eliminar Anglaterra amb una victòria per 2-1. Els anglesos varen començar guanyant 1-0 i quan restaven 5 minuts per complir-se el temps reglamentari, l'Argentina va començar la remuntada amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez. D'aquesta manera, diumenge a Nova York, Espanya cercarà contra la vigent campiona el que seria el segon títol mundial de la seva història. Una final que es podrà seguir en directe aquí a IB3 Ràdio, serà diumenge des de les 8:30 del vespre. Per al seleccionador argentí Lionel Scaloni serà una final molt especial enfrontar-se a Espanya, ja que Scaloni va crear una relació estrany

0: en la final.
1: La final serà la darrera de Messi. L'estrella de la selecció argentina també parla de la final contra Espanya. Per ell també serà molt especial.
2: Sí, una selecció enorme, ¿no? con grandísimos jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
1: A motiu de la final, l'Ajuntament de Palma ampliarà l'aforament de Son Fusteret fins a les 20.000 persones i, a més, també s'organitzarà un dispositiu especial de transport públic per facilitar tant l'arribada com la sortida dels assistents. Això pel que fa als aficionats espanyols, però per als milers d'argentins que viuen a Mallorca, l'Ajuntament de Palma habilitarà l'aparcament de Son Moix, una fan zone amb una pantalla gegant per viure el partit. I recordem, diumenge també podreu seguir la final del Mundial en directe per IB3 Ràdio en una edició especial d'Esports en joc, que començarà a les 8:30 del vespre. Més futbol. El Mallorca ha presentat avui els 4 primers fitxatges de la temporada. Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Abubakar Soumaoro i Zito Lubumbo han estat avui en una roda de premsa. Tots 4 arriben amb la il·lusió i l'ambició de tornar al club a primera divisió. 2 arriben en propietat, Arnau Puigmal, procedent de l'Almeria, i Adrián Fuentes, del Còrdoba. Els altres 2, recordem, són cedits. Abu Soumaoro, de l'Hamburg, i un veí conegut com Lubumbo, del Càller. Sentim en aquest ordre Adrián Fuentes i Arnau Puigmal.
3: Yo lo afronto como un reto bonito, porque yo creo que dentro de ese reto y de esa exigencia, todos y cada uno de nosotros podemos mejorar, dar nuestras mejores versiones al servicio del equipo y sobre todo crecer juntos como futbolistas, como compañeros. Y yo creo que es ilusionante eso, el aceptar ese tipo de retos creo que también hacen madurar a los futbolistas y yo creo que es un punto de inflexión importante para todos nosotros para dar el màxim i perseguir l'objectiu fins al final.
4: Mallorca sempre ha sigut un club que m'ha cridat l'atenció i considero que és un club que ha d'estar primera i al final el que més m'ha cridat l'atenció és el que et dic, el projecte i al final pues, les ganes de pujar primera i formar part d'aquella divisió.
1: El francès Abubakar Soumaoro procedeix de l'Hamburg alemany, però el seu darrer equip va ser a la segona divisió francesa i té clar que arriba per ajudar el Mallorca a tornar a primera. El rol que tindré, de moment no el sé, però vull ajudar els meus companys a millorar per aconseguir l'objectiu comú de tornar a primera divisió. I pel que fa a Zito Lubumbo, ja sap el que és jugar al Mallorca. Després d'acabar la seva sessió, l'angolès ha reconegut que no s'imaginava jugant a un altre club que no fos el vermell.
5: Tinha muita vontade de voltar aqui para Mallorca porque eu acho que o campeonato, a época passada, não acabou bem, não acabou do jeito que a gente queria. E senti-me que deixei um pouco de amor aqui em Mallorca e fiz de tudo para poder voltar. Sabia que no fue fácil, mas gracias a Dios nos conseguimos.
1: El Mallorca continua amb la pretemporada. Recordem que dissabte jugarà el primer partit amistós. Serà contra el filial mallorquinista dirigit per Pep Lluís Martí. I a la segona federació, l'Atlètic Balears ha tornat avui cap vespre a la feina i ha encetat així la pretemporada. Òscar Troya ha dirigit la seva primera sessió com a tècnic del conjunt blanc i blau. L'objectiu del club palmesà és l'ascens a primera federació. Resta molta feina per davant en una temporada que començarà el 6 de setembre. I acabam en bàsquet perquè el Palmer ha anunciat avui un nou reforç. Es tracta de l'exterior de 23 anys, Octavio Brito. L'estatunidenc procedeix de la Lliga Mexicana i, a més, avui el club palmesà, a més d'aquest anunci, ha presentat el que ja sabien com a nou tècnic, Íñigo Núñez. Sentim el nou entrenador del Palmer.
6: Me siento, pues, desde luego, súper agradecido por haber recibido esta oportunidad. Y lo que tengo es pues unas ganas terribles de que esto comience, de que eche a andar, de volver pues con el máximo trabajo y con el máximo compromiso, pues una gran oportunidad que para mí personalmente pues supone un paso adelante grandísimo en mi carrera.
1: En bàsquet posàvem punt final a la informació esportiva. Més esport demà a l'informatiu matí.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 € per a gaudir de la cultura.

0: i ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
1: Torna a la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Chico, al lío, pide un crédito.
3: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
2: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
4: Josep, com
5: Hola.
4: Estàs?
5: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
4: fes calor, posa'ns aire.
5: No, ara estic bé aquí.
4: Fa calor psicològic.
5: Man, no ho sé jo.
6: Però
5: quan hi ha vacances?
4: Quan hi ha vacances?
5: De nosaltres?
4: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
4: Sí.
5: Ah, que bé.
4: Servei públic.
5: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: Ha acabat sense acord la reunió entre els sindicats i la patronal del metall que avui s'han reunit al TAMIP, al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears, per intentar desconvocar la vaga prevista del sector a final d'aquest mes de juliol. Segons Roberto Serrano, d'UGT, la patronal no ha fet cap proposta per acostar postures.
1: Los han tenido ahí 5 hores sin abrir la boca y a las 2 de la tarde, justamente cuando cerraba el TAMIP, nos dicen que por parte de la patronal se propone un acta de nuevo acuerdo. No entendemos nada, creemos que la patronal, como te vuelvo a repetir, se ha reído de nosotros.
0: La vaga en el sector del metall, que les Balears engloba 39.000 empleats, es manté entre el 27 i el 30 de juliol. El sindicat demana la mediació del govern com a darrer recurs. El sector denuncia condicions de feina molt precàries i reclama millores salarials per conveni que no s'han aconseguit després de 7 mesos de negociacions. I el govern ha fet enguany més de 300 inspeccions durant la campanya contra la calor i la previsió ha superat la xifra de l'any passat que va acabar en 444 visites a empreses. Laura Marcos.
2: Les visites tècniques s'han fet en diversos centres de treball, com les obres i també l'aeroport i les empreses de serveis de terra. Segons la consellera de Treball, Catalina Cabré, una de les principals novetats de la campanya d'enguany és l'actualització del decàleg preventiu de calor, que inclou mesures bàsiques per evitar els cops de calor al lloc de feina. Té dues versions, una adreçada als treballadors i l'altra a les empreses.
3: Els objectius de la campanya, evidentment, és que ens preocupa com afecten aquestes altes temperatures a les persones que estan treballant fent feina a les Illes Balears. Cada estiu, ja és habitual, ens enfrontem a episodis de calor molt intensos i això ens obliga a reforçar les mesures de prevenció en els centres de treball.
2: Això sumat a la publicació de les alertes de temperatura de l'AEMET a les xarxes que també envien a les empreses. A més, l'IBASA ha aplicat enguany una estratègia de comunicació multicanal que es presenta en 17 autobusos interurbans, el tren i el metro.
0: I les Balears disposen ja d'un supercomputador capaç de fer feina amb un volum de dades per segon tan gran que és difícil de quantificar. Aquest superordinador és el primer d'aquestes característiques a l'arxipèlag. Es diu Talaia i és a una habitació del Parc Vit de Palma. És capaç de fer el mateix que podrien fer prop de 1.700 ordinadors a la vegada i, segons la Universitat de les Illes i el govern, suposarà un abans i un després per a la investigació, però també per a les empreses que treballen amb dades, per a l'administració o fins i tot, Marta Puyalto, per la medicina.
4: Talaia és una màquina capaç de fer milions de càlculs al mateix temps i que permet resoldre problemes molt complexos que serien impossibles d'abordar amb els equips habituals. Donarà servei a investigadors i empreses amb projectes d'alt nivell. El rector de la UIB, Jaume Carot, ha explicat que el grup d'ones gravitacionals ja l'empra, però servirà per impulsar múltiples camps, com el de la farmàcia i la medicina, i n'ha posat un exemple.
5: Amb capacitats de processament molt elevades, molt ràpides, i amb intel·ligència artificial, qüestions com ara interpretació d'imatges de resonància magnètica o de gammagrafies o de simples radiografies o de PET-TACs, tot això se podrà fer d'una manera molt, molt més segura.
4: Universitat i govern han signat avui el conveni que consolida el Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes, el BESAI, una infraestructura que, segons el vicepresident de l'executiu, Antoni Costa, ha suposat una inversió de més de 2 milions i situarà l'arxipèlag en la 5ª posició del mapa de la supercomputació estatal.
6: Amb aquest supercomputador que posem avui en marxa, operacions amb dades, amb big data, que abans no es podien fer de cap de les maneres, avui són possibles. I són possibles aquí, a les Illes Balears.
4: El Centre de Supercomputació també pretén atraure talent, reforçar la recerca i millorar la competitivitat científica i tecnològica de les illes i contribuir així a la diversificació econòmica.
7: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: És una de les notícies del dia més destacades. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia perquè considera que té com a objectiu reduir les tensions institucionals i polítiques i facilitar un escenari de reconciliació.
8: Actos comprendidos en esta directiva que no han causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos,
0: És el moment en què el president del tribunal, Cohen Lenners, llegeix la sentència. Centenars de persones implicades en el procés estaven pendent de la decisió de la Cort de Luxemburg per poder-se beneficiar d'una llei acordada entre el PSOE i els partits independentistes catalans a canvi de la investidura de Pedro Sánchez. Entre altres, el mateix Carles Puigdemont, que ja té el camí aplanat per tornar a l'Estat. La resolució europea, però, no s'aplica de manera immediata a tots els casos pendents. Ara, els tribunals espanyols han de prendre una decisió sobre cada cas.
9: Els jutges europeus han sentenciat que la normativa espanyola no va contra els interessos financers de la Unió ni és contrària a la directiva europea en matèria de terrorisme. Eren dues qüestions prejudicials que havien plantejat el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. D'aquestes dues propostes depenen els recursos de nombrosos polítics, activistes i policies que fins ara no han pogut beneficiar-se de la llei d'amnistia pels entrebancs de la justícia a l'hora d'aplicar-la. La resolució europea, però, com deia, no té afectació immediata.
0: Deien que la sentència europea no tindrà una afectació immediata. La justícia europea ha de resoldre els casos que té pendents.
9: A més, recorden que el Suprem manté un ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig perquè considera que no es pot aplicar la llei d'amnistia pels delictes de malversació. En aquest sentit, però, la sentència ha decidit que les despeses de l'1 d'octubre no van anar en contra dels interessos de la Unió Europea i es poden amnistiar. La resolució en aquest cas hi podria acabar influint.
0: L'expresident català Carles Puigdemont ha assegurat que el partit de l'amnistia continua.
9: En una publicació, la xarxa social X, el també líder de Junts, ha explicat que el partit ara ja no jugarà a Europa, sinó, ha dit el Bernabéu. A més, ha assenyalat que és necessari que s'acabi la repressió. Ha dit no pel benefici personal de les persones directament afectades per l'amnistia, sinó per poder recuperar forces i recursos i centrar-se en l'objectiu principal, que és la independència de Catalunya. També s'hi ha pronunciat el seu advocat, Carlos Boye, qui ha demanat celeritat a la justícia espanyola.
10: Claro y aclarado. Por lo tanto, no hay más margen de discusión. Ahora lo que hay es sentarse con calma y aplicar la ley. Y aplicarla en el sentido en que ha dicho el Tribunal de Justicia, que la ley de amnistía está bien hecha.
9: El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, qui va entrar a la presó pel procés català a carregar contra una justícia que diu només ha respost a interessos partidistes i demana que s'apliqui ja l'amnistia.
11: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat.
9: El president català, el socialista Salvador Illa, ha celebrat l'aval de la justícia europea i ha demanat l'aplicació de la llei de manera diligent i integral.
12: Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia. La sentència referma de nou la voluntat de la immensa majoria de catalans i catalanes de seguir avançant cap al futur.
9: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, manté que la llei d'amnistia ha estat un èxit rotund.
13: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
9: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha mostrat el seu respecte per la sentència, ha dit que no esborra la irresponsabilitat del procés independentista.
14: Aquí sufrimos un gobierno populista y socialista que lleva 8 años atacando de forma reiterada los cimientos de nuestra democracia.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Begoña Gómez serà jutjada amb jurat popular la dona de l'expresident del president Pedro Sánchez. L'Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado, però ha ordenat que se li torni el passaport.
9: També li ha retirat dues acusacions, la de corrupció en els negocis i la d'apropiació indeguda. El tribunal ha donat llum verda a seguir el procediment contra la dona del president espanyol només pel presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació.
0: I pel que fa al cas Leire, el DAO de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, ha negat avui davant el jutge Pedraz haver pressionat a gent del cos perquè es posassin de perfil en la investigació contra David Sánchez, el germà del president del govern.
9: Llamas també ha assegurat que pateix una campanya de descrèdit i desinformació. La seva declaració s'ha allargat tant que s'ha ajornat a demà la compareixença també com a investigada de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Una de les acusacions populars, a Teoir, ha sol·licitat presó preventiva per tots dos. Javier María Pérez Roldán és l'advocat de l'entitat.
15: Acusación popular, hemos trasladado la necesidad de que se acuerden medidas cautelares. Por lo menos, mientras la directora de la Guardia Civil y el general Llamas o no dimitan o no sean cesados, porque hay riesgo de fuga. Recordemos que ya en nuestra historia hubo un director de la Guardia Civil que se fugó, Roldán, porque hay riesgo de destrucción de pruebas y porque hay riesgo de reiteración delictiva.
0: Les Pitius es celebren avui les festes de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de la mà. A Eivissa, l'església de Sant Elm acull una missa cantada seguida d'una processó pel barri de la Marina que culminarà amb la tradicional processó marinera a bord de l'embarcació Ulisses.
9: Una salve marinera rebrà la comitiva de tornada a terra i tancarà els actes de la jornada una actuació de la Banda Simfònica Cultural d'Eivissa al Centre Cultural de la Peixateria. A Formentera, la jornada ha començat amb una missa a la casa de la mà, seguida de la processó marinera, en la qual la imatge de la Verge ha estat embarcada al port de la Sabina i acompanyada per nombroses embarcacions que esperaven ser beneïdes. Al vespre, la colla de Vall Pagès de l'illa encetarà la música, que continuarà amb una nit de concerts.
0: Tot això quan la tradició marinera torna a ser protagonista avui a Fornell. La festa de la Mare de Déu del Carme reuneix desenes d'embarcacions a l'abadia en una de les celebracions més emotives del calendari. Carles Marquès.
16: La tradició marinera torna a omplir avui l'abadia de Fornells amb motiu de la festa de la Mare de Déu del Carme. En acabar la missa solemne a la parròquia de Sant Antoni, la imatge de la patrona dels mariners sortirà en processó marítima des del moll a bord del Fornells 1, històric bot de salvament construït fa més d'un segle, que encapçalarà una comitiva formada per desenes d'embarcacions entre pesquers, llaüts i barques d'esbarxo. El so de les sirenes i la salve marinera acompanyaran el recorregut per l'abadia, que culminarà amb una oferena floral en record dels mariners difunts. Una celebració que manté ben viva la tradició i la identitat marinera de Fornells.
0: I a Mallorca també són molts els nuclis costaners que celebren aquesta festivitat. És el cas de Porto Cristo, Cala Ratjada o Porto Colom.
9: Porto Cristo acull un any més el dia gran de les festes a la missa solemne, l'ofrena floral i la tradicional processó marinera. Els actes han començat a les 7 de l'hora baixa. A Cala Ratjada, que és un altre dels nuclis que celebren aquesta festivitat, a les 8 del vespre tindrà lloc la missa i just després la processó marítima amb una ofrena floral en memòria del pescador difunt. I a Porto Colom, a més de la missa i la processó tradicionals, avui hi ha la fira nocturna marinera i la nit de veneres.
0: Tot això quan el Gaida encalenteix motors per celebrar les festes de Sant Jaume.
7: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: De fet, avui, hora baixa, hi havia celebració amb els cercaviles i tenim la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Han desfilat ja caparrots i gegants pels carrers del poble?
17: Bon vespre, doncs, sí, Aina, i els carrers d'Algaida s'han tornat a omplir de música, tradició i molta festa amb aquest primer cercavila. Els caparrots, acompanyats per la banda de música d'Algaida, han recorregut el centre del poble mantenint viva una de les tradicions més estimades pels veïnats. Entre les figures més esperades hi han desfilat el Sachin a Blanquinadora, els dos gegants que reten homenatge a la història i als antics oficis del municipi. Tot incorporar-se fa relativament poc al patrimoni festiu d'Algaida, tal com ens explica la bellesa Margalida Fullana, ja s'han convertit en dues figures molt estimades pels algaidins.
18: L'any passat varen sortir per primera vegada, però varen sortir arrel d'un procés totalment participatiu. Se varen pensar en una sèrie de figures, en oficis tradicionals, tant d'homes com per dones, perquè el que volíem era una geganta i un gegant, i varen sortir dos oficis molt arrelats en el municipi, com és atsaig i semblanquinadora, que eren les dones que anaven a emblanquinar les cases en calç, no? I atsaig era aquesta persona que anava pels carrers a donar les notícies.
17: I malgrat la calor que es respira aquí pels carrers, els veïnats no han volgut faltar en aquesta cita amb la tradició, especialment els més petitons, que han seguit el cercavila ben de prop, corrent darrere els caparrots i disfrutant també d'uns dels moments més esperats de les festes.
19: Els gegants riuen amb blanquina d'or i xarx. Fa 2 anys que hi són i són els primers gegants, gegant i geganta, que hi ha el Gaida.
20: Per jo representa es poder-nos tornar a juntar en l'estiu i celebrar el que en el fons també ens manté junts, que les festes del nostre poble.
21: Per jo és un orgull poder tocar amb el meu poble, sobretot un dia com avui, que donam la benvinguda en aquestes festes, i m'agrada molt poder tocar, sobretot poder acompanyar els caparrots.
17: I la festa continua. Avui a les 10 la plaça acollirà una ballada popular a càrrec de Calabrús. Serà només una de les moltes activitats d'un programa que s'allargarà fins al diumenge 26 de juliol, diada de Santa Anneta, amb propostes culturals, musicals i populars per a totes les edats.
0: I l'art contemporani tornarà a inundar al setembre els principals carrers del centre de Palma en la ja tradicional Nit de l'Art enguany. A més, serà molt especial, ja que aquest esdeveniment, que s'ha convertit en tot un referent estatal i internacional, compleix 30 anys.
9: La Nit de l'Art és un dels esdeveniments culturals més populars de l'any i la referència que inaugura la temporada expositiva a Palma, d'ençà que el setembre de l'any 1996 un grup de galeristes impulsaren aquesta iniciativa. Totes les galeries fins a mitjanit obertes al públic. Fernando Gómez de la Cuesta és el coordinador general de Cultura de l'Ajuntament.
22: Tenemos mucho que agradecer a estos 30 años de Nit de l'Art por el trabajo progresivo y constante que se ha hecho desde la Asociación de Galerías para poder formarnos, ¿no? Esa pedagogía, cómo habéis incorporado la creación contemporánea a nuestras vidas.
9: Enguany hi participarà en més de 30 espais expositius. Sueño contigo.
0: I acabam amb Camela, perquè actuarà a nit i repassarà molts dels seus grans èxits, com escoltam de fons. Serà a part del festival Es Jardí, l'hora a partir de les 10 del vespre.

Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous, dia 16 de juliol, en què el govern ha anunciat que blindarà la Serra de Tramuntana i habilita 26 espais segurs.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Así que no me da.

Ay, ay, ay, ay.

0: escuchar Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

Blanca de cas, mirant al nord, sol matiner li encén el rostre. I molt se'n

pues fusqué a veure el mar, morta de set baixa la mata.

Give it up! Give it up!

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

tren, mira la via. Si tu penses i veus serves, ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi. Una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un crepat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té manies. I la no intervenció i los del real perdó. Segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerada gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

s'acomiadant-te de ningú. I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer.

Engego coloms missatgers però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna bufa i se'n riu d'una rescatada lluna de mel. Omplo una ampolla amb versos d'amor i dol per tu i la llenço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però una ona fera l'esclafa amb falera contra l'escullera del moll.

no ponen i els geranis no fan flor. On sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me río, tío, es que no puedo. Me gusta.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.